17 per Role Model, 16 per Fierce. Fierce o Fierce és un ball d'en Rod Fowler que darrerament s'està especialitzant molt a fer balls amb música absolutament creada per intel·ligència artificial, com aquest Fierce the Sundance Kid de DJ Tex, així l'anomena. Dust don't settle where he rides.

Fears and the Rod Fowler, i una mica més amunt hi trobem un ball d'Improvers, una mica alts, amb una cançó de Westlife, no confondre amb la cançó de John Barry, que es diu Your Love Amazes Me. Aquesta és una coreografia del mateix nom creada per Maggie Gallagher i Gary O'Reilly.

Your Love Amazes Me, excel·lent, Gary O'Reilly, Maggie Gallagher. El 14 hi trobem el Give Me That Feeling, que és una coreografia d'intermedis de dos parets i 64 temps d'en Fred Whitehouse. La música es diu Feel Good i a càrrec de Blessing of Her ens arriba aquesta peça que escolteu a seguit aquí al Line Dance Show. Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just

Són els ritmes de l'actualitat musical, Give Me That Feeling, Fred Whitehouse. En Line Dance Show també es ballen coses com, per exemple, aquest Alice Tribal Version, que amb la música del mateix nom que ens ha portat Sony Music, ens ha portat una coreografia de l'holandès Raymond Sarlemin amb l'irlandès Roy Hadi Sobroto i el suec Jonas Dahlgren, que és una coreografia d'Improvers, el que nosaltres en diem d'Iniciats.

London Show amb el bo i millor, també de l'actualitat, o almenys dels balls que més es miren per intentar ballar-los més endavant. Aquest sí que ha tingut èxit. Es diu Ziggy, no confondre amb un ball de fa gairebé 30 anys enrere que també es deia igual, amb una música de Brooks and Dunn. No, aquesta és també música de IA amb Ziggy in the House. Ziggy és el nom del ball que li ha posat en Gary Lafferty. La cançó és un remake d'aquell I Wanna Dance with Somebody.

Ziggy in the House, la IA i el que fa, a vegades bé, a vegades malament. Line Dance Show, això és el que ballem, això és el que es balla amb el món del line dance, en el bony del ball en línia, i des de Corbí Line Dancers us portem aquest programa de ràdio perquè ho sapigueu, i si us entren ganes, doncs que ens busqueu a nosaltres o a qualsevol de les altres persones que arreu de Catalunya sempre busqueu amb titulació oficial, que són menys, us poden portar aquests balls. Com per exemple aquest Shimmer. Shimmer és un ball de la Michelle Wright, de debutants absoluts, amb una música del mateix nom de la Meghan Trainor.

Meghan Trainor amb Shimmer. Seguim amb el nostre espai i us seguim portant aquestes coreografies, aquestes cançons. Aquest es diu DJ Shosho. Així es pronuncia la seva música. Suposo que així s'ha posat per alguna raó que jo desconec. Loca, Loca és la coreografia que ens obsequien Raymond Sarlamin i Roy Verdonk, amb dos des dels Països Baixos, amb una peça d'Improvers que així es diu. Això és el Loca Loca amb DJ Shosho.

La següent cançó és More Than a Memory. No sé si té alguna cosa a veure. Ho descobrirem ara mateix amb aquell fabulós tema de fa uns anys d'en Garth Brooks. La interpretació és d'en Robin Storm i la coreografia, que porta el mateix nom, també ens arriba des dels Països Baixos. En aquest cas, amb en José Miguel Belloque Vane i també amb en Jean-Pierre Mach i l'Alison Johnston, que ens arriba des d'Austràlia. Així ens ho diuen. Una música que és un ball de debutants, per tant, si us interessa, ja ho sabeu. More Than a Memory.

En els següents minuts tindrem l'oportunitat d'escoltar més d'aquestes coreografies d'en Rod Fowler que us deien fetes amb IA. Almenys un parell d'elles les escoltarem, com aquesta, DJ Tex, de nou en Wild West and Wicked, remix d'aquesta peça, que això sí, s'ha de confessar, és absolutament ballable. El ball d'Improvers, Wild West and Wicked.

By Weston Wicked and Rod Fowler. Jive All Night, un jive ara, amb una peça de Mark Fornell i en Chris Godden que ens arriben des del Regne Unit amb el tema de She's All Music que es diu Because We Jive All Night Long.

Molts balls en la música de Ella Langley. Hem escoltat abans el Role Model amb el seu Be Her. Amb el Chosin Texas n'hi ha molts de balls amb aquesta preciosa cançó que als Estats Units està trencant rècords a les emissores de ràdio, però no només de country, sinó de qualsevol estil dels que hi hagin. I possiblement el ball que més ha triomfat sigui el més fàcil, un que ha fet la canadenca Needy Reese, un ball de debutants de 24 temps en el qual no hi ha xatxa, això és el que dic jo als meus alumnes sempre, al final de tot. Ella Langley, Chosin Texas.

Preciosa aquesta cançó. I com dèiem, més balls d'ahir amb en Rod Fowler. DJ Tex torna a la càrrega, ara amb el Rum Bum Bumba. Un ball que jo m'havia negat a fer, però que el meu bon amic en Joan Barret doncs va dir, fem-lo. I doncs vinga, aquí el tenim.

Però un esdeveniment molt important a Portland, ens apareix un ball que ens acosten diversos coreògrafs que allà es troben, i en aquest cas no ha estat l'excepció amb aquest any, i torna a ser un èxit. Amy Glass, Rebecca Lee, Jean-Pierre Mach, Gaëtan Mondi, Simon Ward i Nils Poulsen s'han unit de nou per fer, amb una petita participació de cada un d'ells, aquest Sweet Portland Dreams, amb una remasterització del 2005 del clàssic d'Eurythmics, Sweet Dreams are made of this.

Prince amb Eurythmics i tota aquesta gent. I Opalite, Opalite, alguns pronuncien també, amb Taylor Swift, és un ball que també està triomfant de la mà d'en Simon Ward, que nosaltres també ja hem fet a les nostres classes.

Taylor Swift, Opalite, aquesta peça que ens acompanyava, i You're a Superstar, en la peça Superstar amb Boy George and The Zenith, és la peça que escoltarem per acabar amb la coreo de Gary O'Reilly i Maggie Gallagher. Serà fins la propera aquí al Line Dance Show amb Corby Line Dancers.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Cuplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte. Barreges que es convertien

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Doncs un cop més, benvinguts al Rodamón. El Rodamón, que avui porta noves coses, com sempre. Bé, començarem les coses d'aquesta setmana. Aquest divendres, al Museu del Càntir d'Argentona, ha tingut lloc doncs, una roda de premsa per tal de presentar el que serà doncs, aquella argila, aquella mostra de la ceràmica internacional que es fa cada any aquí a Argentona. I aquesta mostra està presidida, aquesta roda de premsa, està presidida per l'alcaldessa de la vila. Doncs, més endavant, us parlarem de les novetats. Ara hem de pair encara la roda de premsa. I aquest diumenge, a la vila de Dosrius, doncs hi haurà un acte de presentació de lo que representen els ramats per la prevenció d'incendis forestals. Sí, sí, els ramats doncs es mengen el sotabosc i miren de frenar una mica les flames de l'incendi. Aquí estaran presents tècnics de les agrupacions de defensa forestal i també dels bombers, que ens explicaran una mica el perquè de tot. Però a més hi ha una sèrie d'activitats d'oci, doncs, amb mostres gastronòmiques, una mica de paradetes de coses per comprar, en fi, que passareu un diumenge doncs, agradable i esperem que el temps acompanyi, que crec que sí, que acompanyarà. I ja, de fet, enfilem cap a les revelles de Sant Joan i Sant Pere. Revelles de Sant Joan que començaran el proper dimarts. I, com sempre, doncs, en els jocs doncs, reben la flama del Canigó, la flama del Canigó, que va portada per aletes, que es van fent relleus cada 5 quilòmetres, doncs van repartint una mica el foc de la flama del Canigó per on passen. Per exemple, si passen per Sant Celoni, doncs Sant Celoni us repartirà als pobles veïns. Més tard, Vallgorguina, Arenys, Damunt, també repartirà doncs, a Caldetes i alguna població més. Doncs això és el que és Sant Joan. Sant Joan, que l'únic dolent que té són els focs d'artifici, i nosaltres, aquí a Rodamón, ens estimem molt els animalons, i sobretot els animalons de companyia que tenim a casa, doncs, els gats, gossos, ocells, que aquests sí que senten molt, perquè tenen un sentit de l'oïda molt agut, senten molt els estranys dels petards. Doncs el recomanable seria que si teniu algun familiar o amic o que té una caseta una mica lluny de les poblacions, doncs aquest dia els porteu. I si no podeu, doncs aquella habitació que teniu al racó de les Andròmines, no?, que queda una mica apartat de la finestra, doncs els fiqueu allà amb aigua fresqueta, i tanqueu persianes i finestres, i així els ajudarà a passar una mica més bé tot l'espatec dels petards. Doncs ja sabeu, Sant Joan, Sant Pere, ve darrere, no es celebra tant, però Déu-m'hi-do també. Es celebra bastant. I ja després venen festes majors d'algunes poblacions, com Arenys, que celebra Sant Senon, i altres. També a Mataró, alguns barris ja han començat, doncs, aquest cap de setmana, comencen a fer festes fins que enllacen en la revella de Sant Joan. I a la portada musical cada any portàvem, doncs, els homes Serrat, amb aquell Sant Joan, el fort de Sant Joan, el Joan Manuel Serrat, Glòria. I aquest any hem volgut canviar una mica. I hem portat una rumba. Potser alguns la trobin una mica irreverent,
Potser sí. Però tracta de que Sant Joan Baptista convida tots els deixebles i els amics doncs, a una festa doncs, del seu sant. A veure què us sembla. Ai, ai, ai, Sant Joan.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Platja d'Aro, vora una barca. Vora una barca m'estava a l'ombra a prop de la mar. Mirava com es gronxaven les barques tot navegant. Duia les veles plegades. El mar era calma i blau i només les ones movien el llit de l'aigua del mar. De sobte, una gavina, tot creuant al meu costat, amb les ales ben esteses, s'apropa vora la mar. Amb destresa s'hi endinsa, amb el bec ja l'ha pescat. Un peix brillant que belluga cap amunt se l'ha emportat. Mentre es passaven les barques, lentament, sense parar, deixant un rastre per l'aigua d'esteles d'argent brillant. Per al poble, Platja d'Aro.
0: Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: Avui hem convidat el Carlos Bianchini, i és que aquest diumenge 21, en el Foment, dintre dels seus cicles de música, la 23ena, toca en Carlos. Ell és pianista i, a més, és l'autor de totes les obres que sonaran. Carlos, benvingut.
1: Molt bona tarda, Montse, gràcies per convidar-me.
0: Mira, a mi sempre m'agrada, abans de començar a parlar, doncs, del concert i tot, sapigueu una mica qui ets tu. Qui és en Carlos Bianchini? Per què toca el piano? Per què música?
1: A veure, jo sóc pianista, compositor, i des de ja fa una temporada llarga la meva activitat com a pianista és difondre la meva obra i les meves obres, no? Les meves obres, doncs, van des de música per piano i orquestra sinfònica, música per orquestra sinfònica, música de cambra, música de cine, també hem fet alguna cosa, i música de teatre. I llavors, doncs, generalment tinc diversos projectes, no?, en el que faig una interpretació monogràfica, no?, de les meves obres, que aquestes obres han sortit sempre explicant una història, doncs, o que m'ha passat, o records, o reflexions, doncs, que és la dramatúrgia una mica de les obres, no?
0: Mm-hmm. Com t'inspires per escriure una peça de piano?
1: És bona pregunta, perquè realment no és allò que diguis, va, em vaig inspirar, no? Avui a les 8 em poso a treballar i m'inspiro, i no, realment sempre sorgeix una idea inicial, a vegades tocant, a vegades no tocant, i sempre l'exercici de composició, més que crear alguna cosa de zero, o anem a crear alguna cosa, no?, i fem, és com un descobriment, és com anar descobrint aquella idea, anar indagant sobre aquella idea, no?, i que acabar finalment, doncs, trobant una obra, no?, que és tal qual, que s'escriu i que després s'interpreta, no?, i està a disposició.
0: I tu quan vas a composar una obra o has de composar una obra, saps si la composaràs només per piano o per piano i orquestra, o és, no, el que surt?
1: Sí, és el que surt. Generalment jo no sóc un compositor que treballi per encàrrec, sinó que sí que ho he fet, perquè a vegades t'han demanat algun festival, i llavors jo sempre m'interessa que tingui temps, no? Mm-hmm. Això de manera de composar, escolta, per ayer necessitamos una obra. No sóc aquest tipus de compositor, perquè sí que m'agrada fer un treball que sorgeixi o conèixer aquella història, no? Quan he treballat 5 mesos en el món del curtmetratge, sempre m'agrada conèixer els directors, que m'expliquen el projecte amb temps, no? Explicar una mica tant la figura del director, el que és el motor, no? Mm-hmm. com després la figura dels personatges, la idea, perquè amb això és el que t'inspira i vas trobant això, no? Però generalment, la composició per mi no és allò de que em poso a composar, sinó que van sortint peces. Uh-huh. I les peces surten a vegades de records, no sé, jo ja entro en una edat, ara farem 50 anys ja el mes que ve, i que hi ha records de infantesa molt presents, és molt uh-huh. curiós, perquè hi ha coses que m'oblido d'ahir però de sobte hi ha moments de la vida, de la infantesa, de la joventut, que estan molt presents, i això m'inspira molt, no? Mm-hmm. O després coses quotidianes de viure, no? De coses que passen, de viatges que has fet, de situacions, de persones que t'has trobat, no? I a vegades, doncs, això t'inspira, doncs, una dramatúrgia per escriure l'obra.
0: Sí. Clar, a mi se'm fa difícil, perquè de música, bueno, m'agrada escoltar-la, però de composar-ne a zero, penso que em resulta més difícil, inclús, per exemple, que pensar d'escriure un llibre. Perquè escriure un llibre, una vegada t'has inventat el personatge, doncs escrius una història. Clar, tu escrius una història amb música, però no sé, em dóna la sensació que ha de ser més
1: complicat. Jo penso que al contrari, jo, per exemple, quan era petit, les redaccions em costaven molt, vull dir, era molt esquemàtic, vull dir, escrivint, mm-hmm. no? Jo sempre me'n recordo, les professors em deien, home, però no, desenvolupa una mica, no? I fes aquest personatge o fes d'allò. Jo l'escriptura musical em ve, i d'aquí desenvolupar i anar-me'n i el canvi de to i el que deies, no? Què composes per piano? Jo sempre treballo amb el piano, perquè el ser pianista i tenir el piano, no? Generalment és el piano que més
0: el que et marca.
1: És un instrument que et dona moltes possibilitats d'harmonia, d'acompanyaments, de melodies, pots fer-ho tot, i té una visió molt general de les obres musicals, però no és fins que avances en l'obra que dius, vale, això és una obra orquestal, no és una obra per piano, no? Uh-huh. És molt curiós, o aquesta serà una obra per piano i cambra, o aquesta de piano sol, no?
0: Clar.
1: I llavors és una cosa que el format ja ve després, no? Uh-huh. D'aquella idea, com es va desenvolupant, que dius, no, això ha d'anar amb orquestra.
0: Clar, i suposo que el no composar, el que dius tu, no, per encàrrec, et dona la llibertat. Clar. De fer el que vulguis, perquè quan t'has de centrar, per exemple, això, en un curt o això, clar, té que anar que tingui a veure amb el que ja està fet de base.
1: Sí, el que jo he fet, que són curtmetratges i curtmetratges d'autor, et permet molt el treball també amb el director d'expandir. Jo sí que he tingut alguna petició més d'algo comercial i realment no he fet una mica perquè bueno, no sóc tant un compositor d'aquest estil, no? D'encàrrec o de feina, no? Que evidentment puc fer una melodia i orquestrar-la, no? Però bueno, no, jo sempre he dit que és molt semblant la composició com els cantautors. Jo crec que qualsevol cantautor, no? Quan et canta una cançó pròpia, no? Ha creat un poema, ha creat una cosa pròpia, un sentiment molt íntim i profund i ho manifesta en una cançó, no? Uh-huh. I després sí que hi ha cantautors que canten més en un estil o un altre, però bueno, és com una cosa molt personal. Pues per mi la composició és una mica això de cantautor, no? El que passa és que sense lletra.
0: Ara sí, entrem en el concert que faràs aquest diumenge a les 6 de la tarda. Bueno, l'organitza el Foment, però m'has dit que es feia en l'auditori...
1: A la Fundació i l'Uro. Sí. I és un concert de cambra, ho faig conjuntament amb la Camerata Internacional de Barcelona, que és un grup jove, molt maco, molt dinàmic, d'orquestra, de formació de corda. I llavors presentem tot un programa de piano i orquestra, que... també això després hi ha un projecte discogràfic que esperem que surti abans de Nadal i que així com vaig fer el primer disc Sonata als Infants, que era les meves obres per piano, el segon, el Paisajes, que va ser piano i orquestra sinfònica, obres sinfòniques, aquest tercer serà música de cambra. I serà bàsicament aquest repertori, incloent alguna més, i presentem dues obres inèdites, vull dir, dues obres que les sentirem per primer cop. Pues jo ja les he sentit una mica en els assajos, tinc que dir que això és una meravella
0: en els assajos, però... i coi que ets el creador, no?
1: Sí, però tu fixa't, jo primer quan treballo des del piano o inclús des del paper, no? I tu tens escrit, no? I sí que et pots fer algun midi, sentir, fer-te alguna idea de les veus i això, però clar, tu arribes al primer assaig i allò és el primer cop que ho
0: sents
1: tots,
0: tots
1: no?
0: Amb, clar.
1: I llavors això és molt màgic. I després està la presentació amb el públic, no? Que ja ho has treballat amb el grup de cambra. Em va passar el mateix amb el Paisajes, no? Com vaig sentir aquella orquestra sinfònica després de treballar tant de temps, eren quasi 60 músics, més el cor, escrivint totes les parts de la flauta, dels violins i això. Però clar, tu t'ho imagines, això. Clar, encara que ho treballes, però tu no tens a casa, jo no tinc 60 músics.
0: Clar, clar, a veure, toca això, no? Com sona. Clar, això, clar. Tu escrius i... Clar, ha de ser molt sorprenent,
1: que... sí,
0: no? Del
1: no,
0: dia
1: no,
0: que
1: màgic,
0: sona amb tot.
1: És màgic, sí, el primer cop que ho sents és una cosa màgica.
0: Sí, això ho he fet jo, que
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, no, i sobretot perquè és quan l'obra... Perquè clar, jo saps, Montse, jo els pintors, els escultors, sempre he tingut una enveja sana, no? Perquè ells dediquen obra, no? Pintant i fan una col·lecció i després les posen. Llavors, el dia de l'exposició, no? De sobte, ells poden estar allà amb el públic i veure la reacció del públic mirant el seu quadre, no? I és un moment màgic. Clar, nosaltres, i més si tens que tocar... Tu primer l'obra no l'escoltes fins al dia de l'exposició, per dir-ho d'alguna manera, i a més molts cops estàs tocant.
0: Clar.
1: Llavors, que, clar, no la pots gaudir com un públic i veure la resposta, no? Llavors sempre és com un moment de que l'obra, i a més una obra que acaba ja, perquè sí, jo tinc la partitura, però és el moment del concert, quan surt
0: tota la màgia,
1: i està present,
0: clar.
1: No? I després acaba el concert, ja està, fins la pròxima interpretació, no?
0: Clar, què hi escoltarem en aquest concert? Quantes peces?
1: Mira, obrirem amb un tango elegíaco. El tango elegíaco és per orquestra de cambra, jo aquí no estic, i és una obra que es va estrenar l'any passat al Teatre Apolo de Barcelona, m'ho va estrenar una orquestra que es diu la 432 Nova Orquestra, una jove orquestra també molt maca, que llavors em va demanar l'adaptació d'aquesta obra, que originàriament era per quintet, me la va demanar per adaptació d'orquestra de corda. Llavors vam fer l'estrena l'any passat, va anar molt bé, em va agradar molt el resultat, llavors obrirem amb aquesta que ja està estrenada. Seguidament fem la Nit de Sant Joan. Nit de Sant Joan és una obra totalment inèdita que sorgeix, perquè l'any passat jo també vaig fer una col·laboració en la Copla Montgrins, amb música meva, perquè celebràvem el 140 aniversari de la Copla Montgrins.
0: Déu-n'hi-do.
1: 140 és una institució musical, eh? I encara estan
0: fent exacte,
1: i fan molts concerts.
0: Sí, sí.
1: Llavors vam fer una col·laboració. I una mica, com jo tenia que fer arranjaments i alguna obra per ells i adaptacions, va haver-hi una època que em vaig com empapar molt, no?, del so de la copla i del repertori de copla. I llavors això, mentre estava fent el projecte, va començar a sorgir la Nit de Sant Joan. dins de Sant Joan ens transporta, bueno, sobretot a la meva infància, quan organitzàvem aquestes nits de Sant Joan. Jo me'n recordo que sempre passava els estius a Sant Quirze Safaja, està allà a prop de Castellterçol, Mollà, sí. I llavors allà fèiem una gran foguera a la nit, no?, que venia tota la gent de la comunitat, i bueno, es feia la nit de Sant Joan, però ja a les 4 de la tarda els nens, bueno,
0: ja començava
1: tot el dia. Bueno, llavors són tres moviments, són tres peces diferents dintre de l'obra, que comença així. Primer és com una contradansa, no?, preparant una mica aquell neguit, aquell misteri que vindrà aquella nit. Després és una cançó molt lírica i acaba, doncs, amb la nit Sant Joan, no? Seguidament farem la interpretació de l'Estillo, que són tres peces també d'aquest audiovisual que vaig fer, que és el primer cop que interpretarem en directe. I després, bueno, jo interpreto alguna peça també del meu programa de piano sol, així descansa una mica la camerata, i seguidament llavors estrenarem Estacions. Que Estacions és una mirada retrospectiva de les diferents etapes de vida. És molt curiosa perquè, clar, evidentment hi ha quatre, no?, que és el comencem per la primavera, que és l'època de l'adolescència, de que tot, no?, t'has de menjar el món, has de fer tantes coses, has d'aprendre tanta cosa, l'entusiasme, no? Després passem a l'hivern, no?, que és una etapa ja adulta, que hi ha els seus moments foscos, no?, perquè l'aprenentatge, escolta, tots aprenem...
0: Sí, a base de cops.
1: A base de cops, i a base d'experiències bones i dolentes. Hi ha moments de llums, també. Després continuem amb la tardor, i llavors l'estiu és una que he acabat ara, i m'ha costat molt escriure-la, estic molt content, però he acabat ara perquè, clar, l'estiu és com la... de les últimes etapes, no?, que és, que és potser la que entrarem, doncs, més endavant, no? I llavors l'he tingut que visualitzar, no l'he viscuda. I llavors és molt maco perquè ha quedat una peça que m'agrada molt, i és com jo visualitzo, doncs, aquesta etapa de molta sabidoria, no?, d'haver fet moltes coses que ja no tens que fer, coses que tens que fer, o potser no, no?, i que potser ja estàs en un altre nivell, no?, i que torna a ser aquest estiu, aquesta explosió, potser com la primavera, però sense l'adolescència, no?, sinó amb la sabidoria.
0: La sabidoria de tot el que has viscut,
1: com, clar. Com deia un amic meu, es que lo bueno aún tiene que llegar, ¿sabes? Lo mejor está por llegar, ¿no? I és una mica l'estiu així. El que sí que reconec que, així com les tres estacions em van sortir molt ràpid, aquesta... ha sigut com moment, perquè m'he tingut que posar, no?, en un futur, no?, que això no m'havia passat mai, però molt content.
0: Bueno, també està bé, no?,
1: sortir de la zona de confort. Sí, totalment.
0: A vegades és quan surten les millors coses.
1: Totalment.
0: O sigui que... hem dit que la fem aquest diumenge, bueno, que la fem, has vist? Jo vinc a tocar.
1: Estàs fent la promo, o sigui, ja formes part del concert.
0: T'ho compro, perquè si vinc a tocar t'asseguro que la gent marxa de corrents. O sigui, el dia diumenge 21...
1: Diumenge 21 a les 6 de la tarda. Fundació i l'Uro, entrada em sembla que el mateix dia a la taquilla, i després hi ha un enllaç a la Fundació Foment, que he vist per ahí, que també es poden comprar per internet.
0: Sí, i em sembla que també hi ha horaris de taquilla del
1: pot
0: propi
1: ser,
0: Foment,
1: sí,
0: però bueno,
1: sí,
0: com que després posarem tot això, cartell, ho publicarem, posarem cartell i tot, i ja sortirà també tota la informació.
1: Sí.
0: Carlos, alguna cosa que no t'hagi preguntat i diguis no me'n vaig d'aquí sense explicar-la?
1: Bueno, que la continuïtat d'aquest projecte després està en projecte discogràfic, que formarà part d'aquesta trilogia que porto des del 2018, que em sembla que aquí vam presentar 2018.
0: Vam presentar
1: el Sonat als Infants, el primer disc. El segon no, perquè el vam treure el 2020 i clar, no podíem
0: fer res. No es podien presentar el 2020.
1: I llavors aquest tercer també quan el traiem el portarem. Llavors, que hi ha projecte discogràfic, que després al setembre hi ha altres projectes, perquè estreno una coseta a Madrid, al Teatro Paco Rabal de Madrid, amb una altra artista visual, Elena Juárez, que fem una cosa de visuals reactius amb música molt interessant. Després fem unes actuacions a Estats Units,
0: que
1: ja vam estar al gener i ens han tornat a convidar, o sigui que de moment molt content i portant novetats sempre.
0: Perfecte, doncs Carlos, és un plaer tenir-te aquí. Ràdio Cabrera és casa teva, vine sempre
1: moltíssimes
0: que vulguis.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Quan vinguis a presentar-nos el disc.
1: Clar que sí.
0: Doncs fins la propera, Carles.
1: Gràcies.
2: La setmana passada dèiem que el nostre amic i antic col·laborador del Rodamont, l'Irineu Castillo, el que ens explicava la història dels castells de Catalunya, doncs faria el diumenge passat, la presentació d'un llibre, i ara es dedica més a investigar i fer llibres sobre l'Hospitalet del Llobregat, la seva ciutat. I jo aquest diumenge presentava un llibre sobre els masos d'Hospitalet, els masos, les grans cases de pagès. I li van demanar si es podia fer una petita glossa, una petita conversa o xerradeta, doncs, de com havia anat i de què va, doncs, aquest llibre dels masos de l'Hospitalet del Llobregat. Doncs, Irineu, endavant.
3: Crònica de la ruta guiada dels últims masos de l'Hospitalet. Aquest passat dissabte, 13 de juny, al matí a l'Hospitalet s'ha llevat amb un d'aquells dies que semblen gairebé un regal. Un sol espaterran, un cel claríssim i una bona temperatura perfecta per caminar. Era el tipus de matí que convida a sortir al carrer i mirar la ciutat amb uns ulls diferents. I això és exactament el que hem fet en aquesta ruta dedicada als últims masos de l'Hospitalet. Aquest patrimoni fràgil que encara resisteix dins d'una ciutat que sovint sembla tenir massa pressa per recordar d'on ve. Hem començat davant la façana del casino del centre, un punt de partida simbòlic. Un edifici que parla d'un altre temps, d'una ciutat que encara no havia estat engolida per la densitat i la velocitat. Des d'allà hem iniciat un recorregut que ens ha portat a visitar 11 de les 25 masies que encara queden dempeus a l'Hospitalet. Ho dic sovint, però en aquesta ruta guiada ho he repetit amb especial insistència. D'aquelles 339 masies que hi havia documentades a mitjans del segle XX, només en queden 25. Una xifra que, dita en veu alta, sempre fa un cert efecte. Per desgràcia, mai positiu. A mesura que caminàvem, he anat explicant la història de cadascuna d'aquestes masies, els seus orígens, les famílies que les van habitar, les transformacions que han patit i, sobretot, el paper que van tenir en aquell passat d'agrícola que sovint costa imaginar quan mirem la ciutat actual. També hem parlat dels diferents tipus de masies que existeixen, les de planta basilical, les de cos central amb ales laterals, les més humils, les més senyorials... Cadascuna amb la seva personalitat, amb la seva manera d'explicar-nos un tros de la història de l'Hospitalet. Els amics i amigues que ens han acompanyat en aquesta sortida han estat especialment participatius. Han plogut preguntes de tota mena sobre arquitectura, sobre propietats, sobre usos actuals, sobre què es pot fer per salvar-les... He intentat respondre-les totes amb la màxima claredat possible, perquè aquesta és una de les raons de ser d'aquestes rutes. Conscienciar, fer entendre que el patrimoni no són només relíquies sense valor, sinó un relat viu que explica en una ciutat i que es pot perdre en qualsevol moment. Un dels moments més especials ha estat quan hem pogut visitar l'interior del Mas de l'Harmonia, avui part del Museu de l'Hospitalet, i el Mas de Can Sumarro, ocupat per una biblioteca. Entrar-hi sempre és com travessar una membrana del temps. De sobte, el soroll de la ciutat queda fora i el passat es fa present d'una manera gairebé física. Són espais desconcertants que, malgrat les reformes i els usos actuals, encara conserven aquella aura que només tenen els edificis que han vist passar segles. Però no tot ha estat llum. La ruta també ha tingut el seu moment més dur quan hem arribat al Mas de la Remunta, a tocar del terme de Cornellà. El seu estat és senzillament deplorable. Un edifici que hauria de ser un orgull per a la ciutat, convertit en un testimoni trist de la deixadesa institucional. Ho he dit clarament, hi ha masies protegides que estan literalment al límit de l'enderroc. I per desgràcia, això no és només un problema de l'Hospitalet, sinó una qüestió que afecta tot el país. La preservació del patrimoni rural i periurbà és un repte que Catalunya, per desgràcia, encara no resol. A mesura que avançàvem, he explicat també la problemàtica general de la conservació del patrimoni a la ciutat. Manca de recursos, manca de voluntat política, pressió urbanística, desconeixement ciutadà... Però avui almenys hem fet un petit pas. La sortida ha servit perquè el veïnat prengués consciència, perquè entengués que aquestes masies no són pedres velles, sinó fragments de memòria, peces d'un trencaclosques que explica qui som i d'on venim. He acabat recordant que tota aquesta història, la de les masies que encara resisteixen, la de les que ja no hi són, la de les que potser encara podem salvar, està recollida al meu llibre Els últims masos de l'Hospitalet, disponible a Amazon. No com una promoció, sinó com una eina, perquè qui vulgui aprofundir-hi tingui un lloc on fer-ho. Avui hem caminat, hem observat, hem preguntat, hem après i, sobretot, hem mirat la ciutat amb uns ulls una mica més desperts. Si aquesta sortida ha servit perquè algú, encara que sigui una sola persona, entengui la importància de preservar aquest patrimoni, ja haurà valgut la pena.

Bé, amics i amigues de Rodamont, ja ens acostem al dia de... Ja s'acosta l'estiu. Què tal, com esteu? Hem avançat el temps, ja ens preparem per quan arribi el diumenge, que serà Sant Lluís, serà el primer dia d'estiu. Doncs no cal més comentaris, aguantar-ho, anem-nos preparant. A mi també em va fer gràcia que van dir ràpidament que va ser el dia que era el dia, el sol era el dia més llarg. I avui, per exemple, ja s'ha escurçat un segon, imagineu-vos, i després el vespre s'allarga, i a partir de Sant Joan, dos o tres dies més, ja es va escurçant. Els sants tenim Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze de Safai, em fa gràcia aquest nom perquè tenia un cosí que es deia, en aquest temps es deia Quirico, després el poder-se dir Sant Quirze, doncs m'ha fet gràcia. Santa Marina i després Jean Luis Gonzaga, és el primer dia d'estiu. Doncs ja a les festes, doncs a desitjar-vos-ho ja, si ens veiem o no, per Sant Joan, la festa de Bonmatge de Catalunya, i desitjar-vos a tots els Joans, Joanes, i bona revetlla, també, i també hi ha les festes, també se celebren totes aquestes festes, els noms es va celebrant. Ara ja hem dit la part dels sants, doncs també desitjar-vos a tots que pugueu menjar la coca de Sant Joan, com és la tradició. Ja sabeu que a Mataró li ha tocat la segona coca, la millor segona coca de Catalunya, no diem el nom ni res per evitar el nom comercial. I també doncs, el diguéssim, es commemoren en els pobles, doncs, a part de les festes de Catalunya, València, però diu que ha de ser recuperable la festa de Sant Joan. També les fogates d'Alicant, després les flames de la Corunya, que també és molt maco veure allà el reportatge, una gran platja, també a Sòria, i també la més coneguda, que és la de Ciutadella, que fa la cursa de cavall. També a vegades hi ha hagut un accident, doncs tot un record. I també pues, la flama del Canigó, que es porta i després s'encén a tots els pobles de Catalunya. També se celebra la festa de les Falles, el Vall de Boí, i ja saludem també el poble del Picat, que ens escolta, que és el Segrià. També suposo que haurà passar seguir la tradició amb les fogates. Doncs aquí és tot el que hem dit més aviat, tota la història de la flama del Canigó i tots els dels països que, en fi, de catalans. Ja dic, també hi ha la part aquesta de Sòria. També, com sempre, passem ràpidament, doncs esperem que arriben amb un acord divendres que firmaran, a veure si és segur, i es pugui arreglar la pau, almenys, del Líban o de l'Iran. En fi, esperem la setmana que ve per acabar-ho de comentar. Mira, les festes, el primer, l'Alaska, 63 anys, després el Jordi Hereu, 61, i el diumenge el Donald Trump va fer 80. S'ha notat perquè va fer una festa allà de boxa, que és impresentable, tots tatuats, bueno, en fi... Jo recordo com feia les celebracions dels Kennedy, que portava gent del Rubén Estany, en Pau Casal, la Maria Callas, veien unes festes estil europeu, en fi, tot és història. Doncs, i després ha anul·lat tot ha arrencat tot el jardí que va proclamar la Jacqueline Kennedy, i ara per fer una sala de ball de 4.000 persones. En fi, sense comentaris, el bomber, espero que, jo li dic al bomber, espero que ho arregli tot aquest fi de setmana, amb la pau de... obrir l'obertura de l'Estret de Hormuz. La Paulina Rubio, 55, la Gaetana Guillem Cuervo, 56, l'Anna Duato, 58, que també li han tornat a obrir l'expedient, que ja ho tenia solucionat, d'Hisenda, i el de Joan Lluís Bozo, és de la Cubana i director teatral, 73. També, bueno, doncs ja, aquests són més els més coneguts. També Magacín, doncs mira, el David Beckham i han ingressat ja el Javier Bardem al museu aquest de Hollywood, ja han fet les petjades i la mà, o el Museu de la Fama, diuen, doncs felicitem-lo. També
a la família... Ah, bueno, també hi ha bastantes coses a Barcelona. Hi han passat la visita del papa. Només ens ha quedat la paraula diu primer l'amor i després la tècnica. I va estar molt bé el protocol, alguna cosa a última hora, en fi, sobre els cantaires, però bueno, es pot dir que ha anat bé tot el protocol, diguéssim, a cada cantó. I ja ho comentarem avui que dediquem al cardenal Vareda, sobre el català. Doncs aquí, després també, pues, abans de tot, premi de la novel·la de Néstor Luján, a Pere Anglós, és de Mataró, el sastre de Barcelona, que sobre els indians, sobre la història dels indians, i explica una història d'Antonio López, una esclava, diguem-ho així, que mira de salvar el fill de l'Antoni d'unes febres, i a canvi pues, li fa de protector el fill d'aquesta esclava, i arriba a Barcelona, i a de sastre, i va explicant una petita història d'aquestes. En fi... també de la família real o així, també mor la princesa viva d'allò, mor Bla de Tailàndia després d'un llarg coma. La princesa primogènita del rei estava hospitalitzada des de desembre del 22. I per una de les persones més carismàtiques, una gran llavor social i tot, doncs mira, és trist que la gent bona se'ns en vagi abans d'hora. També sobre la... El rei emèrit diu que torna, que estarà 4 mesos, diu, a Europa. Segurament jo crec que hauria d'estar a Sanxenxo, a Estoril, on va néixer, i d'aquí pugui fer sortides per tot arreu i a poc, sense donar-nos compte que ja feia venir el mal. I sobretot acatar l'ordre d'Hisenda que li diu que ha de cotitzar aquí, al país. Doncs pues ja, més o menys, ja... I anem a... també 4 anys que han concedit el Màrius Borg, el fill de la Metimari, 4 anys de presó pel que ha fet tots els temes aquests de violacions i droga, en fi, tot això. Doncs, ja em dic, de moment, mira, el cas de separació més aviat és que el jutge ha avisat a l'Issa Murià, que va tenir el problema amb l'Anigo Arregón, que si no es presenta haurà d'anar a la presó. Aquest tema també dura temps, i com sempre la justícia tarda tant que tot es retrassa, el que sigui. Doncs hi ha... I aquí les portades són la sequera, que va... Bueno, hi ha hagut els Jocs de Mèxic, doncs ben bé, diguéssim, i que deien que si era ella doble o no, en fi. La Candela Penya també explica la seva història, després surt la Rosalia i en fi tots els jugadors surten també amb les seves parelles a Mèxic. Doncs ja i ara anem ràpidament també, perquè el temps ens apremia avui, doncs anirem a explicar la història de sempre aquí, ja ho he dit tot. Ah, mira, una cosa que sí vull dir, que també ens alegra això, ja ho deia el Ricard Bofill, que com la societat ja... el civil i la pública s'uneixen, diu, l'Estat cedeix a Barcelona 63 hectàrees de terreny del litoral. Són 5.200 quilòmetres de costa des de Barcelona fins a Adrià. Pues és una gran obra que permetrà regenerar tota aquesta platja de Sant Adrià i tot, i a la façana marítima. Pues ens congratulem per aquesta mesura. I ara ja anem a parlar... Mira, abans de tot, els aniversaris. Avui m'ha fet gràcia. N'hi ha bastants, avui. Aniversari el 15 de juny de 1215, Juan Sintierra promulga la Carta Magna, que encara ha durat fins, ja veieu, fins ara, els drets dels anglesos. I és important perquè era germà del rei Corazón de León, diguéssim, llavors no era gaire apreciat, i el poble li va obligar a firmar l'acta aquesta famosa. Després també, un dia 15, també és el dia de la vellesa maltractada. I després, el 15 de juny de 1977, van ser les primeres eleccions democràtiques al país. Es va formar ja l'Assemblea per fer la Constitució per les Corts. I llavors també, aquí hi ha el 16 de juny d'Espanya de 1779, Espanya declara la guerra sobre Gibraltar.
i el 15 de... arriba el 18 de juny el general de Gaulle de 1940 diu la famosa frase de crida francesos i franceses des de Londres, és històric. El 19, el 1961, Kuwait es declari independent. En fi, bueno, totes aquestes dades. I també el 1789, el 20 de juny, ja falta poc per la Revolució Francesa, el 14 de juliol, aproven el joc de, que en diu el joc de la pilota. Pues aquestes són les dates més importants de, que s'haurien en una setmana d'aquestes. Bueno, pues ja està. I ara, ara parlarem d'un personatge que ja, dic, ja que ha vingut la visita al papa, i d'un català que va estar molts anys sota la seva vida, va dedicar el tema de la biblioteca i temes d'escriptures i tot, al Vaticà. I per això que sempre dic que quan hi havia el problema del català, no podeu, la saviesa, també a dintre del Vaticà hi ha molts catalans. De català, que va estar molts anys sota la seva vida, va dedicar el tema de la biblioteca i temes d'escriptures i tot, al Vaticà. I per això que sempre dic que quan hi havia el problema

és de les més de prestigi del món, la diplomàcia vaticana. Bueno, doncs anem a veure la història d'aquest senyor, Anselmo Albareda Ramoneda, que va prendre el nom d'Anselmo al moment que va ingressar en el monestir de Montserrat. Barcelona, 1892, Barcelona, 1966. Està enterrat a la cripta de Montserrat. Cursa estudis a l'abadia, el 1904, i després entra, estudia en l'Ateneu de Sant Anselmo a Roma, i obté la llicenciatura de teologia. Propera el 1914, ordenat sacerdot, entre el 1914 i 1915, ordenat sacerdot. El 1925 estudia la paleografia i diplomàcia amb la Biblioteca Apostòlica del Vaticà i crítica històrica a la Universitat de Friburg. El 1936, un plan recordatori per tots, al principi de la guerra, doncs és nombrat perfecte de la Biblioteca Apostòlica del Vaticà per al Papa Pi XI. Participa participa a l'Acadèmia de Ciència del Vaticà. El 1962, el Papa Joan XXIII el nombre cardenal amb dret i també el nombre abat de Santa Maria de Ripoll. I també participa en el Concili Vaticà II i també va participar al conclave per elegir el cardenal Montini, que va ser com a nom de Pau VI. El 1908, ja ho hem dit, abat de Ripoll. Després també es cuida de la Sagrada Congregació de Ritos, de la Sagrada Congregació de Seminaris. I també el 1963 assisteix al conclave. Té una quantitat d'obres de biografia dels monjos de Montserrat, de l'abat Oliva, de la Fundació de Montserrat, biografia de la regla benedictina, Sant Ignasi a Montserrat, vull dir, quantitat de llibres i tot, vull dir, era un gran eruditor, el pare Albareda. Vull dir, després també li van concedir la creu del civil d'Alfonso X el Savi i també la medalla a Mestella pels serveis de la República Austriaca. I durant la guerra va tenir una participació molt important per salvar el salvament de les biblioteques de diversos llocs, especialment la del Monte Cassino, especialment aquesta, perquè ja sabeu que durant la Segona Guerra Mundial els americans es van anar allà a ensenjar i gairebé no va quedar res del Monte Cassino, doncs va poder salviar aquesta biblioteca tan important. Ja hem dit que va morir a la Barcelona el 1966. Doncs aquesta és la història del cardenal Albareda, que va estar tota la seva vida treballant en la Biblioteca del Vaticà i la part històrica. Doncs, amics de Rodamont, espero de tot cor que aquest petit espai de Los Corazones i Revistes de Societat us hagi agradat. Bobby, Josep Famades, a reveure. I ja ho dic, si no ens veiem la setmana que ve, doncs bona revella i felicitar a tots.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: En el programa del Rodamón hi arriba el col·leccionista, amb la seva gravació antiga. Sempre porto una gravació antiga, que és el que em demanen. I ara recordarem a la vocalista Mariola, que n'hi portats molts aquí amb les seves marxinyes portugueses, i a la que porto ara es titula Ai Mamaita. Aquí la Mariola va acompanyada de l'orquestra del mestre Demon.

0: Fins aquí El Col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou a unes històries musicals des del Rodamont. Salutacions cordials, Josep Dalmau. Avui parlarem de Sylvester, que fou un cantant, ballarí i model. Fou conegut pels seus vestuaris i perruques femenines i per ser un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. A Sylvester, de vegades, se l'anomenava la reina del disco, encara que aquest sobrenom també s'ha atorgat a algunes dones de l'era disco, com Gloria Gaynor o Donna Summer. Les seves cançons més importants foren You Make Me Feel My Real, Dance, Disco Hit, en dos dels 1978, i Do You Wanna Funk, del 1982. Conegut per cantar en falset, malgrat tenir una veu de baríton, fou també un dels pioners del so high energy a finals dels anys 70 i inicis del 80, juntament amb Patrick Conley, i va rebre influències des d'Europa de grups com Telex o músics com el productor i discjòquei italià Giorgio Moroder. Morí molt jove, als 41 anys, a conseqüència de les complicacions del SIDA a finals dels anys 80. Escoltem a Sylvester.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sieu a nou espai de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de disco Josep Pons, un servidor. En les vies dels aparells del comandament del so hi ha el César Escobedo. Ja anirem per posar la primera gravació del programa d'avui.

Començarem amb el ritme del tango habanera. El títol és Cielo Azul i el compositor és el Bonet de San Pedro, el famós mallorquí Bonet de San Pedro, que amb el seu conjunt. I aquí destaquen tots els instruments musicals que tenia el seu conjunt, sobretot un violí famós d'un senyor que es deia Vilàs de Cognom, que el seu violí era considerat el millor d'Espanya de música lleugera en aquells temps. Doncs el tango habanera es titula Cielo Azul i és de gravació de 1944.

I ara vindrà una folclòrica famosa, la Juanita Reina, de moltes gravacions i també artista de cinema, que en aquelles pel·lículetes d'aquells anys 40 dava a conèixer les seves melodies. I ara em porto una d'elles, que el títol és Ai Macarena, que aquesta gravació és de 1948 i dels famosos autors Quintero, León i Quiroga.

ara, de la vocalista folclòrica, vindrà la vocalista del Hot, l'Alicia Palacios, acompanyada per l'orquestra barcelonina Plantación. I aquí la porto amb un tema que ja dic, de tipus jazz, que el títol és Muchacho Tímido, del compositor Josep Casas Auger. Aquesta melodia pertanyia a una pel·lícula que ja s'ha perdut la mena perquè es va perdre en els incendis dels estudis Orfea, que es titulava Viviendo al revés. Crec que no hi ha còpies, i estava interpretada, entre altres, pel famós Fernando Fernán Gómez. Doncs ara recordarem una melodia d'aquesta pel·lícula que el títol és Muchacho Tímido, com havia dit abans, i la veu de l'Alicia Palacios.

En aquells anys 40 es tenia molta roba i per tornar a usar després. I hi havia un producte que era molt famós, que ja crec que ara això ja no existeix perquè ja no es tenyeix tant, que era els tintes Iberia, i van treure una melodia de propaganda. Ara la sentirem. El vocalista era una famosa veu de la música lleugera d'aquell temps, que era en Manuel Gozalvo.

I ara passarem a recordar un retallet de la història, d'aquells discos vinils que tinc jo de 45, que ens va fent esment del que passava en aquells anys. Aquí, en aquesta gravació, és del període que va de 1929 a 1940. Ara ho sentirem.

La mexicana Ana María González, amb un corrido popular mexicà, en Juan Charrasqueado, que també havien gravat i interpretat, entre altres, el famós Jorge Negrete. Però ara sentirem la versió de l'Ana María González, la voz luminosa d'Amèrica, que li deien en aquell temps.

I vindrà seguidament un fragment de l'òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi. En aquí vindrà la Irene Mingini Cataneo, que era una mezzo-soprano famosa en aquell temps, que era la mezzo-soprano, era com si diguéssim un entremig entre una cantant soprano i una contralt. Més o menys era això. Doncs ara recordarem aquest fragment, que aquí la mezzo-soprano va acompanyada d'un coro.

Una veu dels Estats Units, en Bob Monroe, en qui s'interpretarà la melodia famosa del Blue Moon, la lluna blava. Aquesta melodia va sortir en 1934 del compositor Rogers, que va tenir molta fama i encara avui el dia es va interpretant en les diferents corals. Doncs ara, aquesta melodia del Roy Rogers la sentirem en la veu d'en Bob Monroe.

i passarem a recordar una coral famosa a Argentona, la coral Cantidort, que jo tinc un vinil de diverses melodies de les que va gravar en el seu temps. I anava aquí en aquesta que presentaré ara, que és la famosa Llevantina, la sardana del Vicenç Bou, que la coral Cantidort va acompanyada de la copla Daurada. Doncs molt popular aquesta sardana. I sobretot el Cantidort, que era dirigit per el mestre Suari.

Pepe Mairena és el que ve seguidament, que va tenir un gran èxit amb una melodia que va gravar en l'any de 1955, Mi perrita pequinesa, que era peça obligada quan va sortir i va estar de moda en les sessions dels discos dedicats de les emissores. El Pepe Mairena, que no faltava, doncs ara el recordarem.

Anirem cap a l'Argentina. Valdo Campoamor. Valdo Campoamor, un cantant de tangos argentí, però ja després d'en Gardel. Aquest cantant va ser famós en els anys 60 i 50 també. I ara el portaré amb un tango que es va interpretar molt i molt agradable de sentir. Adiós, marinero. Recordem-ho.

tot, quan estava de fixa la seva orquestra en l'Hotel Astoria de Nova York, que va fer moltes gravacions, i la que porto ara és una d'elles, una rumba guaratxa titulada com maracas, que les maracas eren aquells instruments d'agafar el ritme.

I fins aquí el programa d'avui de les recordances musicals, recordant el passat amb les seves músiques. En les vies del comandament de so hi ha hagut el César Escobedo. Una salutació a les emissores que també passen aquest programa i ja ens tornarem a trobar en propers programes. Fins aleshores, adeu-siau i que us vagi bé.

passa a Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
4: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
5: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
4: Notícies. Educació.
5: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la Cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs, l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de Copla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Copla Genal en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Copla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Coplejant seguirem de ben a prop i l'any que ve doncs, escoltarem aquestes obres que han sortit com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Copla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Copla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles, la principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Montgrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia, al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Montgrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudal, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser la Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla, la principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca, de Xavier Pinyol.

0: coplejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del De Caldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Copla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Copla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament i que escoltem avui aquí al Coplejant, és de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere, 57 de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Escolta, Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Poblejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscorneire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la cobla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Pons, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: dins d'en Cuní.
1: Cuplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è aplec de la Sardana de Riudarenes, a 6:00 i 9:00, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Castell també. 35è aplec de la Sardana de Gramunt, amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat, a partir de 9:00 i 10:00. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de 7:00 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i 5:00 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a 6:00 concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a 6:00 Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a 10:00 concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporani. La podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes de Montserrat Pujolà.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jonc amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
4: Escoltes podcast?
5: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
4: Un podcast amb segell... Ràdio Palafrugell.

Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició de Ràdio Habanera. Soc Rafael Corbí. Ràdio Habanera d'estiu. Programes musicals en els quals nosaltres us portem bons temes a càrrec de formacions, com per exemple el Porvó. Ens ha acompanyat des d'aquell disc en directe al Palau, aquella actuació fantàstica, amb aquest tornaré. I d'altres protagonistes. Menys paraules, molta més música, que és el que ens importa i interessa. Temes com Les veus de l'estany amb el mar o Voces a la memòria de Calderilla amb Maite. Siau benvinguts i benvingudes a Ràdio Habanera.

havaneres, cant de taverna, música tradicional catalana, concerts, actuacions i cançons diverses. Això ho trobaràs les 24 hores del dia a Ràdio Havanera. Radiohavanera.cat.

La interpretació amb aquesta cançó de el grup Xaloc, que ens acompanyava amb Montserrat. Barcarola ho farà a continuació amb La Barca Xica. No ens aturarem aquí a Ràdio Venera, perquè convidarem també el grup Port Vell amb Mar a Mar i el grup Tela Marinera amb La

Interpretació del grup Cabotatge d'aquest A Cara o Creu, una de les cançons de l'àlbum A la Mar que ens havien editat. Igual que temes com, per exemple, els dels Pescadors de l'Escala des de l'àlbum Entre xarxes i cançons, que si no vaig errat era del 2006, amb Somni, o amb Bep Marquès, com sempre, molt bona música des del Escolta es Vent del 2023. Wow!

Estàs escoltant Ràdio Bonera, programes d'estiu amb només música, com per exemple aquest tema que ens portava l'Espingari, aquest de Yo Soy Guajira. Recordem també amb els nostres oients aquest preciós tema interpretat per la Neus Mar, Habaneres de Cádiz, des de l'àlbum A Contracorrent del 2013. Després d'ella, Els Cremats amb Te Doy la Vida.

0: Moltíssimes gràcies. Bé, com que és una festa d'aniversari, com que és un concert d'aniversari, hem volgut, a més de tenir els companys fidels que ens acompanyen durant tot l'estiu, tenir un gran amic a l'escenari i, a més, un gran músic. I, a més, de Palafrugell, un fort aplaudiment per en Lluís Bofill, sisplau.
1: Si voleu que la vostra música soni a Ràdio Havanera, feu-nos arribar els vostres enregistraments, concerts, actuacions, entrevistes, programes de ràdio i música a radiohavanera@gmail.com. Visiteu-nos a radiohavanera.cat, 24 hores al dia de cant de taverna i música tradicional catalana.

Apa, doncs, serà fins la setmana que ve a Ràdio Venera, o si voleu, com no, cada hora, cada dia, cada minut, en qualsevol moment, heu de teclejar el vostre navegador, el vostre mòbil, radioavenera.cat, i allà escoltareu tots els nostres programes, els dels nostres companys del món de l'Avenera d'arreu de Catalunya, i si no, música diversa. Ràdio Avenera, les 24 hores del dia, un espai de Rafael Corbí per tots els amants del cant de taverna. El Falcó. Me'n vaig amb la música dels Cantaires del Montgrí. Per cert, acabem d'escoltar Alberto Barrier i aquest Tenerife. Adéu-siau.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
4: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
5: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal. Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. Car Wash Costa Brava.com.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Restaurant Can Pere, de Begú, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begú.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
3: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort aquest matí, pugen així a dues les víctimes mortals. L'incident ahir es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i un dels dos de 13 que van ser evacuats en estat crític a l'hospital, com diem, un d'aquests dos ha mort aquest matí. I en l'àmbit educatiu ja està en marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya que ha arrencat aquest matí cap a les 10 a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga, la indefinida total per territoris o progressiva. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés també ha arrencat avui les activitats de lleure d'estiu amb la sortida dels primers grups de colònies. Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació reivindiquen així el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat precisament per les protestes i el malestar docent. En mobilitat, recordem que 267 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit, durant la jornada ahir entre les 12 del migdia i les 8 de la tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs del Servei Català de Trànsit, són el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona fins a les 3 de la tarda de la jornada d'avui. Parlem ara també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. Parlem de bàsquet. El Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB avui a partir de les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Yeah, I gotta light the tower up for this.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltar els podcasts amb Segell Ràdio Palafrugell és molt més fàcil. Entra a la nostra plataforma d'àudio a podcast.radiopalafrugell.cat i trobaràs tots els programes i continguts de l'emissora. I els podràs escoltar, descarregar i compartir.
1: Benvinguts i benvingudes de nou a Palalovers.
2: Comencem un nou episodi de...
0: Els informatius, les entrevistes, els podcasts temàtics, els programes musicals, tot ho trobaràs a podcast.radiopalafrugell.cat i, com sempre, els pots continuar seguint a les plataformes d'àudio habituals. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura. Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
0: cayó. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital. En plana educativa, en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas, a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova averia a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar complet restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels darrers 50 anys. Parlem ara de cultura, perquè l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i, a més, també ha aconseguit el rècord europeu de major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. I tanquem amb els esports. En futbol, el Sabadell assoleix l'ascens a la segona divisió després de guanyar per 4-0 al Zamora al partit de tornada disputat ahir a la Nova Creu Alta. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Hola, oients de Ràdio Palafrugell. Us heu preguntat mai com s'extreu el suro de les alzines sureres? Sabeu quin camí recorre abans de convertir-se en el tap d'una ampolla de vi? O voleu descobrir un dels oficis més emblemàtics del nostre territori de la mà dels seus protagonistes? Si la resposta és sí, aquest diumenge 21 de juny teniu una cita molt especial amb el Museu del Suro. Us proposem la Pela del Suro, un viatge de l'arbre al tap. Una experiència única per conèixer de prop la feina dels peladors del suro a l'espai natural de les Gavarres i entendre per què aquest ofici forma part del nostre patrimoni cultural. I com que el suro està estretament lligat en el món del vi, l'activitat acabarà amb un tast de vins del celler Bruguerol i una degustació de formatges artesans elaborats amb la llet de les seves ovelles. Una oportunitat perfecta per gaudir de la natura, la cultura i la gastronomia de casa nostra. L'activitat començarà a les 9 del matí i el punt de trobada serà el celler Bruguerol, a la finca Belllloc de Palamós. Cal reserva prèvia trucant al 972 30 78 25 o bé per WhatsApp al 618 49 56 40. A més, podeu aprofitar aquest cap de setmana per descobrir les nostres exposicions temporals. Cuixart, Natura, Mite i Memòria, dedicada a la relació de Modest Cuixart amb la natura, al Museu del Suro. I Tots els colors del blau, Marines de Costa sobre Pere, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià. Us esperem al Museu del Suro de Catalunya. Més informació i reserves al museu. Ràdio Palafrugell.
2: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
3: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
2: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
3: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
2: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
3: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Impactarètols.com, el teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops, let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: sa mare que te va parir.
1: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
2: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
1: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
1: Worldwide 2025.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar.
0: Sona sempre a Ràdio. Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya després dels dos menors de 12 i 13 anys accidentats ahir a Tarragona. I en mobilitat, des de les 12 del matí d'ahir fins dos quarts d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara mateix només es registren retencions importants alguns trams de l'AP7 tant cap a Girona com en direcció sud, mentre que hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. També en mobilitat i en aquest cas en successos, un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-522 a Sant Feliu de Buixalleu, on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes. Marxem ara fins a Valls, on la Festa Major de Sant Joan ha començat aquest matí amb la cercavila de l'Envelat, impulsada per la Unió d'Anelles de la Flama, i l'està seguint en directe des de Ràdio Ciutat de Valls el David Prats. David, bon dia.
5: Bon dia, des del carrer de la Cora ara mateix ja està havent-hi aquesta cercavila de l'Envelat organitzada per la Unió d'Anelles de la Flama i que enguany presenta una mostra d'elements coronats de Catalunya. El protagonista és el lleó, que estrena corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho podeu escoltar amb colles vingudes d'arreu del país que han sortit des del passeig dels Caputxins, per exemple, el lleó de Reus, l'àliga de Tàrrega, el gegant Reis de Badalona, el lleó de Lleida, l'àliga del Vendrell, els gegants Colom de Sant Andreu del Palomar i el mateix lleó de Valls, aquesta cercavila que acabarà a la plaça de les Garrofes amb les ballades de lluïment i un vermut. La jornada ha arrencat a les 11 del matí a la Biblioteca Popular amb la xerrada L'Art del Metall a la Festa amb el constructor del lleó Lluís Musté i la creadora de la nova corona del lleó Carme Garreta. Una Festa Major de Sant Joan que aquest vespre a partir de les 8 tindrà el fregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Vinceta.
4: Moltes gràcies, David. Seguirem molt atents a aquesta Festa Major de Sant Joan de Valls. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran el segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

Frugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
3: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
1: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
3: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Com diem, situació, doncs, molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a l'AP7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
3: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
3: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
4: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
3: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència Centre.
6: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal saturada, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
3: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
1: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
3: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
8: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com evoluciona tota la temperatura.
7: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
1: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
3: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
1: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan, un dels molts punts on aquestes temperatures podrien tocar sostre serà a Terrassa.
3: En aquest municipi, des de Protecció Civil, es recomana precaució i prendre mesures, sobretot aquells col·lectius més vulnerables, i és extrapolable a la resta de municipis. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís per calor intensa de cara als pròxims dies. Segons la previsió, l'episodi amb més calor començarà aquest diumenge 21 i es podria allargar fins a la revetlla de Sant Joan. Terrassencs com en Josep, en Francesc i la Laia ja adapten les seves rutines per afrontar-ho.
10: Sí, quan acabes de dinar, més agradable fer una migdiada i després sortir a partir de les 7 de la tarda, començar a refrescar una miqueta, està clar.
11: Mira, algo haremos, la piscina, algo de playa y casa y aire acondicionado.
12: M'estimo més l'estiu que l'hivern. encara que a vegades molesta, però bueno, et fas una bona dutxa amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
9: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
3: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al servei d'emergències mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I més successos i també a les platges. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
3: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avèria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
3: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avèria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
1: Parlem ara del medi natural i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
3: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
14: Per noctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
13: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
15: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí haver de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
13: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
3: A més, l'autor, fet públic aquest mateix matí, determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
1: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
3: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
16: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
17: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
16: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
18: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, eren els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
16: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
1: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
3: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sonar 2026. S'hi ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoperreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.000 Saint Drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Muster.
3: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar i al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mig a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això si els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparre no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
4: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
3: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
4: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
5: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
6: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
7: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
6: Crystal Box. Som professionals.
7: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
6: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
7: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
6: Telèfon central 972 17 02 77.
8: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
9: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
10: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
9: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
13: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
11: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Eduard.
11: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
14: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
11: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
15: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
11: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
14: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
11: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
14: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
11: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previs.
14: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
11: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20, al nus de la Trinitat, un altre a la A27, a la Pobla de Mafumet, en sentit Tarragona, i un altre a la C14, a Basella, en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
14: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
11: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
14: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
16: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. I això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
11: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
14: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
17: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament a dia d'avui no tenim clar com serà.
11: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
14: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores 3 petits incendis de vegetació a Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola que ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
11: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
14: Des de...
11: Aquest nivell de perill, com diem, oscil·larà entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, amb perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
14: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
18: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
19: Mare, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. Caire que poso el cap és dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
18: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
20: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus... I ara és quan la gent ha desesperada, doncs ja ve.
18: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
20: Ara mateix és aire. L'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Que em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat... Més xafugó.
18: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
11: No ens movem de la rodalia de Barcelona, de Mataró, ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
14: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens n'informa des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
21: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
22: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
21: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
11: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
14: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
11: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
14: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
11: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels 2 joves.
14: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
11: Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
14: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
1: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
0: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
2: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
0: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
11: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
14: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada 2 setmanes i prohibint-li sortir llavors del territori espanyol.
11: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
14: En un acte a València, amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
11: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
14: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
11: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els 4 aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
14: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
23: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
3: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure la mà. En el cas dels ulls això no passa i per tant tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant-te cec.
23: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
11: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
4: La terra no engendra una planta així, que no acaba sent una impostora.
14: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
11: Seguim parlant de música perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
14: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo mai mai o La gran eufòria.
11: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'embelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
14: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
5: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
7: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi han just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
5: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
11: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
14: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
24: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
25: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratius, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
24: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la...
25: Un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
24: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula...

0: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui de nou a partir de les 8 al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
1: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
0: Per tant, una segona victòria avui deixaria el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos matchballs al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
1: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadrilli a mig a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
0: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
1: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
4: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
3: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
1: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
0: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
1: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
0: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació.

0: dijous i llunes.
1: Tanta satisfacció m'han donat.
2: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
3: Et parla Josep Pla.
4: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre pitos i llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
4: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
9: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
10: Nova bugaderia Autoservei. Al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
11: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
9: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
12: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
10: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava, rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
13: Escoltes podcast?
14: Això és Radiació de Fons.
0: El podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
15: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
14: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
15: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
13: Radiació de Fons.
16: Amb Joan Regí i Marc Heras.
13: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.
17: A totes les plataformes.

0: Palafrugell, l'emissora municipal. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Obrim a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant ara mateix en un incendi de vegetació forestal. De moment, ara mateix els bombers hi són amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries. El foc vindria en pes per vent de marinada. Precisament aquest foc s'ha avisat a 2 minuts de les 2. Tot just farà més o menys 1 hora. D'altra banda, els bombers han donat per controlat altres incendis, sobretot el de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda i que va acabar cremant un total d'11 hectàrees. També han controlat 3 petits incendis de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I és que precisament per aquests dies estem amb un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre que es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. En tots aquests indrets i fora d'aquesta zona especialment prudència, es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc, precisament, d'incendi. Precisament en el marc de la campanya de la sega, en municipis amb perill molt alt d'incendi forestal, com us acabem d'informar, aquests 74 municipis, està prohibit l'ús de la picadora de palla, així ho informa el Departament d'Agricultura. L'embaladora, la recol·lectora i el remorc agrícola han de comunicar la seva activitat a agents rurals en la franja de 2 a 5 de la tarda. I és que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures, que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. I en la banda de la sortida de vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona, ho han fet uns 528.000 en l'operació de sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Precisament el dimarts vinent s'espera, es calcula que 490.000 vehicles més ho facin entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I repassem en successos, ja que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís del telèfon d'emergència C12 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I també aquest matí hem hagut de lamentar que un dels menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort. I així pugen a 2 les víctimes mortals en aquest tràgic incident. Demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal de dol pel traspàs dels joves. A més, s'han decretat a la ciutat 3 dies de dol. I parlem en esport, ja que el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Aquesta és l'actualitat de la música country tal com sona avui en dia. Seguís les llistes de Music Row amb el Country Weekly Radio Chart i Rafael Corbí.

Queen de Virgínia de l'Oest, de Morgantown, és un dels cantants que aquesta setmana té novetat discogràfica a la llista de Music Row. Debuta amb aquest duet al costat de Leo Combs a la posició número 57 en la peça Better That Way. Això és el que repassem cada setmana aquí al Top Country Music amb Music Row i Rafael Corbí. Les llistes de Music Row que continuen amb la novetat al 73 aquesta setmana d'Ansel Brown. We make America run.

Russell Brown amb la cançó We Make America Run, el número 73, novetat al Country Breakout Radio Chart d'aquesta setmana. Només 3 novetats hem tingut. Després del cantant de Greenville, de Carolina del Sur, ens queda la darrera per aquesta setmana i és una cançó que ens aporta en Tyler Hobart, debut al número 77 amb el tema Land. Land.

Un dels senzills més recents d'aquest cantant canadenc, nascut el 1996, Josh Rosh, que és la única novetat que tenim al top 5 aquesta setmana, pujant des del número 8 en 34 setmanes en llista, aquest Hate How You Look. Jason Aldean ocupa el número 4, pujant del 5 en Don't Tell On Me, 13 setmanes a la llista de Music Row.

Jason Aldean, el número 4 i el número 3, un artista que tot el que toca últimament es converteix en or. És la música de Riley Green, manté la posició respecte a la setmana passada i es troba ara mateix al número 3 després de 21 setmanes amb aquest Change My Mind. If you showed up, I wouldn't let you in.

Arribem a les dues cançons més importants de la setmana. Morgan Wallen, pujant del 4 al número 2, porta 13 setmanes amb aquest tema, Don't We.

Langley té la seva sisena setmana consecutiva al número 1 de la llista del Music Row Country Cat Radio Chart amb aquest senzill del seu bon John Dillion, aquesta preciosa cançó anomenada Bihor.

Aquesta és una cançó d'en Trey Bentley, el cantant i compositor de Toad Suk and Dark Cancer, que ens aporta aquest senzill que pot ser un dels èxits del demà anomenat Family Man. Just per darrere seu, a la llista que ens aporta els futurs èxits, Skip Ewen, un dels altres grans noms de la música country, nascut a Califòrnia el 1964, que ens aporta el seu més nou tema, Me and God Enough.

0: That's how my Sunday mornings go. When it's me and God in a fishing pole.
1: Me and God in a fishing pole, Skippy Wynn. Robert Ross també ens acondueix una de les seves cançons, que és excepcional. Aquest cantant de música country tradicional, neotradicional i rockabilly, també canadenc de Nova Brunswick, que ens porta aquest For You Girl.

For Your Girl en Robert Ross i Cowgirl at Heart, la cançó d'en James Tamelkoff, que ens arriba també a través de Music Row, un dels artistes de la zona de la Virgínia Central.

de Virgínia, passarem per tancar el Soon to be Charting a la ciutat de Lewisville, a Texas, on és originària aquesta jove intèrpret anomenada Jenna Paulette, coneguda com una de les imatges de la cowgirl moderna ara mateix. Ella ens porta aquesta fantàstica cançó al seu darrer èxit, que ho és, i es diu High Noon.

crec que el final del nostre programa per les cançons més importants de la setmana és aquesta, del 30 al 19, una pujada d'11 posicions a Music, 5 setmanes en llista per el Be By You de Luke Combs. Segona cançó important, del 21 al 17, 3 setmanes a la llista per el senzill Carry On d'Uncanny Chester.

que avui on amb Kenny Chesney, també protagonista d'una generació anterior d'artistes, és en Ronnie Atkins, en The Years Are Short. Porta aquesta cançó dues setmanes a la llista, va ser novetat en l'anterior i ha pujat de les 66, on va debutar, fins a la número 50, on es troba aquesta setmana. Feia des del 2019 que no ens aportava nova música.

Senzill del seu àlbum True South, publicat el 29 de maig de 2026, Ronnie Atkins, amb aquesta cançó. I una altra de les cançons importants que destaquem és aquesta de Stella Lefty, amb Boston, puja del 52 al 44 en 2 setmanes a la llista de Music Row. On a

Tanquem la paradeta amb Estela Lefty, una de les representants de la modernitat dins el món de la música country, i ho fem amb una cançó de Dan and Shay que es diu Say So, que puja del 25 al 18. Aquesta setmana porta 8 setmanes a la llista de Music Row. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la setmana vinent aquí, repassant els èxits de la música country d'actualitat amb Music Row. Adéu-siau.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Hola, bones. Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà. Vine a Fes Més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
4: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: What's up? It's Dua Lipa. Dua Lipa.
0: Ràdio Palafrugell,
2: l'emissora pública municipal.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol. Les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre perquè les flames no arribessin, empeses pel vent, a les vessants dels turons buscants. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats de l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs, assegurant que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic, influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics, i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a l'AP7 a l'altura de Campmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per les segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
6: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

Benvinguts al Ningú no és perfecte. He-Man i els màsters de l'univers són sinònim de la infantesa de molts dels que érem nens als anys 80. Ara arriba el projecte més ambiciós que s'ha fet amb els màsters des dels anys 80. Un autèntic blockbuster. La mena de pel·lícula que somiàvem veure quan érem nens. Avui analitzarem Masters of the Universe 2026. M'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en David Callahan Ruiz i en Paco Cabero. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. Acompanyeu-nos en un viatge pel fantàstica Eternia, un planeta d'aventura, màgia, esperança, humor i nostàlgia que ens ha fet sentir el poder de Grayskull. Comencem!

0: I després d'aquesta petita història dels Màsters de l'Univers, ara sí comencem a parlar d'aquesta pel·lícula estrenada aquest 2026 i tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies. No sé què faig aquí, però bueno.
0: Bé, tu vens una mica com la que no sap ben bé com funcionen els Màsters, no, però has vist la pel·lícula, no?
1: La pel·lícula, doncs ja sí, està. Però els dibuixos animats no sé si els vaig veure, no tenia joguines, en fi, que...
0: No, ni Xerra, que és el que...
1: No sé.
0: Tu eres
1: no
0: de Barbie, de Mattel.
1: Sí.
0: Faltava Xerra, doncs.
1: Sí, sí.
0: Bé, i tenim els dos autèntics Màsters de l'Univers. Per una banda, en David Callahan Ruiz. David, què tal, com estàs?
2: Hola, bones. Pues molt bé, aquí disposat a disseccionar aquesta pel·li... Molt esperada, jo crec.
0: Molt esperada.
2: Molt esperada. I que crec que ha arribat una mica tard, però bueno, ja en parlarem.
0: Sí, sí. I en Paco Cavero, també un altre col·leccionista, també doncs, molt malaltís d'això dels Màsters de l'Univers. Què tal, Paco? Com estàs?
3: Sí, molt bé. Estic eternamente encantado d'estar amb vosaltres. És un plaer fer el programa d'aquesta pel·li i sobretot dels Màsters de l'Univers que han fet que m'arruïni diverses vegades.
0: Ja, tenen aquestes coses. Bueno, primer vas intentar arruïnar, suposo, els teus pares i al final, pues...
3: No es van deixar arruïnar i tu i jo tenim algun comú, que és no haver tingut mai el castell de Grayskull i això ens ho pagaran en aquesta vida o en l'altra, com tots pares.
0: Tens tota
2: jo tampoc, Jo tampoc, però... jo tampoc l'he tingut mai,
1: Nois,
2: jo vaig tenir el castell de Playmobil, que crec que no és el mateix, però bueno.
3: Jo tenia només... ara fora conya, ja ho explicaré després. Van equivocar els meus pares i em van regalar la trampa d'Ordax en comptes del castell de Grayskull. Que ho van veure tot igual. I quan jo vaig obrir la caixa, vaig veure la trampa aquella que tenia un guà en forma d'ester i vaig dir, vale, papà, mama...
0: No era això.
3: ...que hablar de residències.
0: Doncs vinga, anem a parlar de la pel·lícula.
1: Abans de continuar, sí. Només suposo per consolar-vos, en una entrevista que han fet els actors, l'actor que costarà de dir que és en Johannes Haukur Johannesson, que fa de Fisto, tampoc li van regalar el castell de He-Man i tenia el d'Skeletor.
0: De la serp.
1: I llavors ell diu que tenia un amic, que això segur que podeu compartir la mateixa història, que sí que el tenia, i llavors anava a casa de l'amic a jugar amb el castell com Déu mana, no? I diu, lo guai de l'Skeletor, del castell, bueno, és un castell, no?, l'Skeletor, sí. És que tenia com un filtre i podies canviar la veu, no?, i te distorsionava la veu.
3: Tenia un micro, sí.
1: Vull dir que no sou els únics, tu. Que fins i tot l'actor de Masters tampoc tenia aquesta joguina tan preciada.
3: Jo, aquest actor hauria d'estar tan chiquito, no?, per lo de Fisto.
0: Ja comencem.
3: Vale.
0: Va, anem a parlar de la pel·lícula. Us demanaré unes opinions generals, anirem desgranant. Jo d'entrada he de dir que és la pel·lícula que jo volia veure de petit. És a dir, aquella pel·lícula que... A l'any 87 vaig anar al cine, que tenia moltes ganes de veure i que no vaig veure, l'he vist ara. És com deies tu abans, David, arriba una mica tard, però al final ha arribat. I és una pel·li que jo sobretot valoro per l'emoció, no? I al final, què és el cinema si no és emoció? I per mi ha estat molt emocionant. I a mesura que anaves veient coses i tal, inclús al final, que acabes quasi amb la llagrimeta, amb aquell homenatge que fa la sèrie de Filmation... Vull dir que, no sé, té per mi un component molt emocional i també aquest component de tenir un somriure tota l'estona que estava ahir en la pel·lícula a la boca, no? I a partir d'aquí, si voleu, anem desgranant i anem dient cosetes. I què us ha semblat a vosaltres?
1: Per mi ha estat una pel·lícula entretinguda, de fantasia, però m'ho he passat molt bé, molt ben feta. Els actors jo crec que ho fan superbé, hi ha química... Hi ha un sentit de l'humor que està molt ben encaixat, hi ha diàlegs que alguns són per emmarcar, i sí que em va recordar alguna cosa de la meva infantesa d'haver-ho vist de dibuixos, Però no tinc aquest vincle tan fort emocional que teniu vosaltres, però com a pel·lícula a mi em va agradar, és entretinguda.
2: Bueno, jo anava amb... No confiava molt en aquesta pel·li i havia vist els tràilers que lluïen bastant bé i haig de dir que m'ha sorprès positivament, la veritat. Jo crec que és un entreteniment de principi a fi. Potser hi ha algun moment a la pel·li que divaga en excés, però en general crec que és un entreteniment absolut. A més es deu a aquesta generació de finals dels 70-80 que van créixer amb els dibuixos i amb els ninos. I poca cosa més, jo m'ho he passat molt bé. I jo crec que les noves generacions, i aquí està la dificultat, que no tenen aquest component que tenim nosaltres, no? La vella guàrdia, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que també s'ho ha passat bé. Hi ha gent de les noves generacions, els fills d'aquests, no? D'aquesta generació, que s'ho han passat bé. I així com a general, jo diria que ha estat una adaptació molt, molt reeixida, eh? Molt, molt ben feta. I bueno, després parlarem amb alguna d'algunes altres cosetes o traurem punta, però jo m'ho he passat teta, la veritat.
3: Bueno, jo he de dir que, a diferència de l'Ignasi, cada cop que l'Ignasi em passava el tràiler per WhatsApp, em deia, mira, ja ha sortit, jo em portava un xasco. No li volia dir al pobre Ignasi, perquè sé que ho feia amb il·lusió, però jo cada cop veia un CGI que deia, però aquesta... O sigui, jo al Castell de Grayskull, el primer tràiler, vaig dir, és un render que no està acabat. No, he vist que després de la pel·li és el mateix render. Però a mi la pel·li sí m'ha agradat. Jo defenso les dues, la del 87, la Canon i aquesta.
2: Jo també, Paco. Jo sóc superfan d'Dolph Lundgren i aquella pel·li de la Canon, Sí, sí.
3: Buen destino.
0: A mi no m'hi trobareu, però bé, endavant. Vull dir, sí, me la miro un carinyo amb els anys, Però per mi va ser una pel·lícula decebedora al màxim.
3: Tu tens la meva edat un any més. No pots dir decebedor amb 7 o 8 anys perquè... No saps què significa aquesta paraula, sí. Llavors...
0: Però jo recordo que més vam anar amb els nens, els amics de classe, que eren fans dels màsters, i vam sortir tots cagant-nos amb la pel·lícula. És el record, perquè no s'assemblaven res amb allò que jugàvem i allò que havíem vist. Aleshores, va ser un xasco, sí, sí.
3: Però, ojo, que els ninos ja eren diferents dels dibuixos animats. Llavors, el xasco ja era... Ja t'estaven preparant pel xasco, perquè tu veies... els ninos, que eren guerrers de precincats quasi, amb cara de mala hòstia, després veies la sèrie, que era com queer. Llavors ja t'estaven preparant pel xasco.
0: Cosa que li ha tret molt de punta aquesta adaptació,
3: Sí, sí, sí, correcte. I el resum és que m'ha agradat molt, l'he vist dues vegades, en castellà doblada i en versió original, i molt bé. Sí. M'ha guanyat més en versió original que doblada per una sèrie d'acudit. No, però bé, molt bé. Sí, estic content d'haver-la vist en pantalla gran i és una llàstima el que està fent en taquilla.
0: Sí, sí, d'això també doncs, ja en parlarem. De totes maneres, crec que funciona molt la pel·lícula com una adaptació de la sèrie Filmation, no? Que és veritat que sí que veu d'altres referents, d'altres adaptacions, no? Inclús veu o té algunes coses de l'adaptació de la Canon, poquetes, també de còmics o altres sèries animades, però sobretot el gran referent és la sèrie de Filmation, perquè no deixa de ser la pel·lícula un viatge a la infantesa, no?, de tots aquells que vam jugar amb el Masters, vam veure la sèrie d'animació, que aquí doncs, va començar a emetre's a TV3 l'any 89, però que anteriorment, doncs, o a través de VHS o tele francesa, etc., l'havien pogut veure alguna cosa, perquè recordeu que la sèrie és del 83 fins al 84, no?, i crec que és una pel·lícula que els fans segurament la disfrutaran. O sigui, ja sé, Marta, que estàs aquí, que no coneixes massa aquest món i que l'has vist ara en aquesta pel·lícula.
1: La meva perspectiva era darrere d'una valla. És a dir, jo veia els nens jugant amb això i veient això, i a mi no m'interessava gens, perquè era molt masculí, No sé si ho veieu, però sí, era molt masculí.
0: Sí, sí, sí, jo ho sabíem, però així eren els herois als anys 80, no? Eren molt masculins.
1: Sí,
0: d'aquesta manera, aquesta adaptació també juga amb aquest fet, no?, de que una cosa tan masculina als anys 80, com la podem mirar a dia d'avui, no?, sense...
1: Sí, però hi ha una frontera, està matisat, està molt bé, perquè no cau tampoc en un estereotip massa suat d'avui dia, és a dir, amb el missatge, no, allò, la pancarta allà... No, està molt bé, està trobo molt ben trobat l'humor, o la manera de... No? Perquè a mi m'ha agradat molt, que no sé vosaltres, el personatge d'Adam, que a les dibuixos doblats en català li diuen Adam, consti, Adam. El personatge d'Adam, o d'Adam, és molt bo, o sigui... Ell treballa en una secció de recursos humans que fan cursos de no conflictes, no?, de resolució de conflictes, que això doncs, s'estén bastant a les empreses, a qualsevol, i després, clar, es troba amb el que fa la CAP, no? És com hi ha una realitat i aquesta realitat la porta després a Eternia i ell és més que múscul, que això és el que m'ha agradat, que només amb múscul no pot ser el màster, no? Vull dir que has de ser algú més, el teu regne necessita algú més que això, no? I potser és el canvi, no?, dels 80 aquí.
0: Sí, però a mi tot això tampoc li resta, perquè crec que la pel·lícula també té èpica, és molt emotiva, sí, també en alguns moments.
1: I molt de múscul tothom, eh?
0: Sí, bueno, clar, és que és el que toca, són els màsters de l'univers. Aquí és que... És,
1: és que veig en David amb la samarreta i el múscul, no, David, on és?
2: Però tampoc els he trobat tan musculats. Que podia haver estat una cosa molt exagerada si haguéssim anat realment... Els ninos eren hipermusculats.
1: Home, però això és irreal. Aquests cossos són irreals. Els ninos són irreals.
2: Però vull dir que la pel·li està bé, està adaptada a la justa mesura. No han fet, no? Ni el seu... No sé, no s'han passat.
1: En Paco aixeca el dit.
3: Jo crec que Heiman hauria d'haver estat més catxes.
2: Sí, això tothom ho diu, ja.
3: I passa una cosa, que quan és Adam a la Terra està més quadrat que quan és Heiman.
1: Perquè
3: la camisa rosa aquesta sembla d'un culturista. No, en sèrio, està quadradíssim. I llavors, quan es transforma en Heiman, és menys quadradit.
2: Jo crec que, en general, hem d'entendre que és una pel·li d'origen. És la primera vegada que es transforma en Heiman i tampoc està tan quadrat. Independentment d'aquestes, no?, d'aquestes irregularitats en el muntatge que diu en Paco, no?
0: Però de totes
2: maneres...
0: Jo crec
2: que és un He-Man que, més endavant, no?, pues, jo això ara mateix m'ho menjo.
1: L'actor Nicolás Galitzine, que l'hem vist, o jo l'he vist amb l'Ignasi fa poc en aquesta pel·lícula de Ship Detectives, no?, Les ovelles detectius.
3: Meravella de pel·li, eh?
1: Meravella de pel·li. Tu el veus allà i no és He-Man. O sigui, el canvi brutal, que més ho diu, que s'hi va posar mesos abans amb un entrenador, amb una dieta, fent molt de pit, aixecant pes, que acabava baldat, el que aixecava llavors, que ara ja no, perquè ara ja no, per suposat, no segueix aquest entrenament. Han parlat dels entrenaments i l'actriu, la Camila Méndez, que fa de Tila, també es va entrenar a consciència, diguéssim, no?, per augmentar volum i tal. Jo el veig molt bé. Què voleu que us digui? Si jo he mirat Masters de l'Univers és per veure en Nicolás He-Man tal com el recordava.
0: És un actor que ha fet molta comèdia romàntica, no? Té una pel·li a Amazon que, de fet, allà va tenir bastanta repercussió, Red, White and Royal Blue, també a Amazon La idea de tenerte, o sigui, és un actor que ha treballat molt dintre d'aquest gènere, i aquí és un He-Man, o un Adam també adaptat al dia d'avui, és una mica maldestre, no? Té aquesta cosa, és un bon jan, té bon caràcter. El personatge no és el típic heroi, inclús quan és He-Man no és el típic heroi vuitantero net en aquest aspecte. I crec que l'actor, el que li atorga el personatge és una dolçor, perquè crec que és així, que desafia aquest concepte clàssic de la masculinitat que parlàvem, no? I fa que tingui més capes i que sigui més actual d'aquesta manera el personatge. La veritat és que la humanitat el fa més heroi que no pas els músculs, com deies tu, Marta, i d'aquí podria ser el missatge de la pel·lícula, però crec que ell és molt carismàtic, s'ha representat molt bé el cor enorme que té el personatge, i jo he trobat un He-Man més humà, potser, és més fàcil connectar-hi, tant doncs, amb la part que és petit com la part que doncs, ja veiem que ha crescut, la terra, que s'ha fet gran, etcètera, no? I, no sé, jo he trobat que, bueno, m'ha resultat fàcil connectar-hi.
3: Sí, no, el personatge d'Adam està molt guai, vull dir, per tot el que has definit, sí que és una mica ximplet a vegades, no? Una mica massa...
1: Jo diria confiat, no? També
3: confiat.
0: Bé, parlem del director, que és en Travis Knight, que aquest senyor doncs, ve de fer pel·lis en acció real, Bumblebee, però que també doncs, n'ha treballat amb moltes en animació. De fet, és una de les cares visibles de Laika, no?, aquesta productora d'animació amb stop motion, va fer Kubo i ara té pendent una altra pel·lícula que l'ha dirigit ell, que s'estrena a l'octubre, que és Wildwood. Per tant, haurà estrenat dues pel·lícules en el mateix any, tot i que la Laika segurament deu fer molts anys que deuen estar treballant per la complexitat, no?, que implica tot això. I crec que fa molt bona feina, no?, que mostra molt amor pel material original i es nota que és un fan dels màsters, vull dir que aquest home segurament està molt malalt d'això.
1: Ja t'ho dic jo que sí.
0: Ja, no, sí, es nota. I el guió ha estat de Chris Butler, que també doncs, ve de Laika i que va fer, per exemple, escriure i dirigir Paranorman i és un dels guionistes també habituals de Laika. Per tant, jo és que l'equip creatiu darrere d'aquesta pel·lícula, un 10.
2: És un humor ingenu que cau bé. Els personatges també... L'humor l'has de saber expressar, no? Els gags, les... Jo crec que tots els actors estan una mica en aquesta línia. Crec que, per exemple, aquell gag final, no? De dir, ara es va canviar, ho sap, no? Ja sabem que és ell, no? No sé, té cosetes que són d'humor simpàtic i, sí. I que no, saps? No, a mi m'ha agradat aquest to.
0: M'ha recordat el CD...
2: En plan sèrio, jo no sé si hagués... Perdó, no sé si hagués funcionat tant un He-Man pres molt en sèrio.
0: Jo
2: per
0: crec
2: exemple,
0: que no, però...
2: La de la Canon es prenia molt en sèrio a si mateixa, que jo l'estimo molt, aquesta pel·li, però jo crec que es prenia massa en sèrio per l'època i sobretot pel pressupost que tenien. I aquesta, en canvi, ha tingut una mega producció i tampoc es pren molt en sèrio, en el bon sentit de l'expressió, i jo crec que això... Ostres, és molt positiu, fa que sigui molt més simpàtica i que entri molt millor.
0: Perquè jo crec que, o sigui, els moments que són èpics, que t'has d'emocionar i que són moments serios, hi són, i tenen el seu pes important. Jo crec que l'humor no li resta en aquests moments, a mi no m'ha restat. I m'ha recordat, si he de comprar amb algú l'humor d'aquella pel·lícula de Dungeons and Dragons, que tampoc no va funcionar massa en taquilla, que també tenia aquest, crec, aquest tipus d'humor que també recull aquesta pel·lícula, no?
2: Més... Una pel·li molt divertida, per cert.
0: Molt divertida, sí, sí. Sí, sí.
3: I funcionava molt bé com a pel·li, vull dir, fins i tot, sí, si no sabies res del lore de... Hòstia, el lore, eh? Ara tothom diu lore.
0: Sí.
3: Ah, hem de parlar del lore.
0: A mi m'ha agradat, no sé també què en penseu vosaltres, la manera com gestionen des de l'humor també el nom dels personatges, perquè realment, o sigui, les joguines tenen uns noms que semblava que li hagués posat un nen petit, no? Perquè a fi al cap, el públic, érem nosaltres que érem nens petits aleshores, per tant, ens encaixava molt bé... que He-Man fos He-Man, que Skeletor fos un esquelet, que Fisto és el que té el puny, o sigui, una cosa bàsica que funciona.
2: Si fa, el propi He-Man fa un acudit de el nom que s'ha autoimposat, sí. No? De He-Man. I,
1: és redundant, bueno, no? És ell, home.
2: Sí, no, fa, no sé, fa gràcia. A més, se'l queden mirant com, en sèrio?
1: Però, mira, David, fa gràcia avui dia. Avui dia que no cal reafirmar tant. Això als 80 potser no hagués fet la mateixa gràcia. Perquè...
2: No, però no pretenia fer gràcia, no. Era el context de l'època, era un altre moment.
1: Però que està molt ben trobat, a més al final de tota la pel·lícula, és el colofó, és la cirereta, no,
0: i a mi
1: em va fer riure.
0: I el tio diu, no és una mica macho el nom?
1: ell mateix
0: ho diu, no?
2: Bueno. És que no sé si ho hem dit, jo penso... que era molt difícil adaptar He-Man als temps d'avui,
0: sí.
2: I que la cosa sortís més o menys bé. Era molt difícil, perquè no deixa de ser una sèrie una mica absurda amb un tio que va amb taparrabos i és una barreja surrealista de ciència-ficció i espasa i bruixeria, que jo la compro, Però avui en dia aquestes coses són com una mica... No saps... Bueno, i ara esteu dient que en taquilla sembla que no funciona tot el bé que voldríem, no?
1: Que aquesta però pel·lícula, així, anys enrere, hauria funcionat. Vull dir que és que no s'entén.
0: Sí, de totes maneres, després ja en parlarem quan doncs, abordem si és que hi haurà seqüeles o no, però els senyors d'Amazon estan bastant poc preocupats respecte a la taquilla, perquè ells tenen molt clar que el seu és una plataforma, que el cine, el que vingui, és un extra de les moltes coses que signifiquen. No només perquè on dona realment els calés o pot donar els calés realment és en la plataforma, sigui a través d'anuncis, perquè a Amazon ja sabem que li agrada molt els anuncis a la seva plataforma. Fixeu-vos en la quantitat de product placement que té aquesta pel·lícula. O sigui, des de la metàfora de la Coca-Cola sobre el contingut de l'espasa de poder, no? Des de que quan salta de l'autopista hi ha un camió d'Amazon... O sigui, és una plaga de product placement.
2: Precisament per això, jo crec que hi ha la voluntat de tornar a vendre ninos o el merchandising, bueno, i aquestes coses.
0: Evidentment.
2: Jo trobo poca publicitat.
0: I si vols parlar
2: general,
0: de la quantitat de ninos que s'estan venent des de que ha sortit la pel·lícula altra vegada, pues, és un altre tema. Que trobareu... O sigui, que els ingressos d'aquesta pel·lícula li poden arribar de moltes maneres i Amazon controla sí, tot el mercat, producció, exhibició, sí, tot.
2: Anirà a més llarg recorregut, jo crec, aquesta peli.
0: Sí, sí.
2: Crec que anirà, funcionarà, anirem veient amb les setmanes i els mesos que va fent el seu calaix.
0: I de la resta d'actors, abans d'anar amb la pel·lícula, què us han semblat? La resta, que bueno, tenim a Camila Méndez, Idris Elba, Morena Baccarin i Alison Brie, per dir potser les cares més conegudes, no? Man at Arms, Roboto que es veu, en aquest cas de Christine Wick, Raman, etc. O sigui, tots aquests personatges que van apareixent, i el propi Jared Leto, que posa la veu a Skeletor, que per mi és la millor interpretació de la seva carrera.
1: Sou molt cruels.
0: Perdona. No. És que clava l'Skeletor de la sèrie de dibuixos animats.
1: És que, tal com has dit, semblava que en Jared Leto no hagués fet res de bo en la seva carrera cinematogràfica.
2: Bueno, jo no dic això, però...
0: Però
2: a mi m'agrada molt l'Skeletor.
0: Però és veritat que, jo que sé, a l'última de Tron, allà es passeja.
1: Quina pel·lícula.
3: Jo dels actors i de les actrius he de dir que l'Alison Brie està desapareguda, és a dir, jo li hauria tret més tita a Evelyn, perquè a part l'Alison Brie té una vis còmica molt guai.
1: M'encanta.
3: I la tia és molt guai. La Kristen Wiig fent de Roboto és un dia de gravació mitja hora, dona'm els $2 milions. I igual, a mi la Kristen Wiig és de les actrius de comèdia americanes que més gràcia em fan. La Tila està molt bé, la Camila Méndez, vull dir,
0: sí,
3: està
0: guapíssima,
3: sí, i té... Hi ha moments que és quasi més important que la Damian Hickman, i està molt guai. I la Morena Baccarin, igual, em passa igual, està una mica desaprofitada, però clar, també és que és la fatillera, les Forsters, però bueno, no sé, són... També han agafat com sex symbols dels darrers 20 anys per matures com nosaltres. És a dir, perquè jo la Morena Baccarin jo no la coneixia i em vaig enamorar d'ella a la sèrie de Gotham, que feia que va estar totes les temporades, i el seu marit a la vida real és el James Gordon d'aquella sèrie de Gotham, que feia en parella també. L'Alison Brie, no sé si heu vist una sèrie de fa 7 o 8 anys que es deia Glow.
1: Sí, sí. M'encanta.
3: Brutal, aquella sèrie.
1: Brutal.
0: Bueno, ve de Community, que vull dir que ja és una...
3: Sí, i fa poc també la pel·li aquesta que va fer amb el seu marit, amb en Dave Franco, la de Together, no?
0: Sí.
3: La de Pegaos, no sé com es diu en castellà. Sí, Together.
0: No, es va traduir, Together.
1: Mira que si li dius Pegaos aquella pel·li, no t'hi va ningú, eh?
3: Enganxaos.
0: Així.
3: I no, però clar, són papers secundaris, però jo la Evelyn, per exemple, i tot i que m'agrada molt la Alison Brie, em quedo amb l'Evelyn de la pel·li del 87, perquè era dolenta a rabiar, amb aquells ulls blaus naturals que eren seus, que feien por. La tia tenia... adorava l'Skeletor, però era dolenta. I aquesta és com Sadomaso, passió por ti. Vull dir...
0: M'agrada que em maltracti Skeletor, eh? Sí, aquest punt.
3: I no sé si amb les noves generacions això s'hauria de veure a pantalla, perquè s'està posant una moda de noies joves de 17-18 anys que, bueno, pues,
1: de sotmetres, no?
3: La mia i me dejo, saps? No...
1: Sí, de submissió. Ei. Tornem a la submissió. A mi m'ha agradat veure l'Alison Brie, però és cert que si jo pensava, sense saber el context del personatge, que per estar amb Skeletor has de ser molt dolenta, també, no? Vull dir, a més, ella té poder. És que no, vull dir, té poder, és poderosa aquesta bruixa. Llavors, hi ha algun moment que no sé si és per com va la sinergia del diàleg, de l'humor, sobretot, perquè a vegades sí que hi ha aquesta deix de comicitat que queda ella per sota d'ell, no? O per, d'alguna manera, no sé si o se sobreentén i... El diàleg no acaba de brillar ella perquè ell tingui més protagonisme d'Skeletor o perquè és histriònic i hem de posar el foc que ell és histriònic i és un dèspota, saps? Hi ha algun moment que recordo que em penso que l'Skeletor es posa poètic, que això fa molt de riure, i diu així, clamant al cel, no? Com vol, no sé si vol invocar la màgia, i diu unes paraules molt poètiques i que queda fatal perquè no li surt bé, perquè ell no ha de ser el portador d'aquesta màgia, no? I ella fa com una mirada, que les, el que deia en David, les mirades també compten quan fas un gag, que ho fa molt bé, però en aquell moment podia haver estat encara més important i més potent, no? La reacció de la bruixa, que per alguna cosa és bruixa, que en la nostra època les bruixes tenien poder i eren força dolentes, no sé, però... Sí, potser li ha faltat, això que dius.
0: Bueno, perquè té un paper més secundari, però...
1: Però apareix força en pantalla.
0: Sí, la pel·lícula més és que hi ha molts personatges, no dona, o sigui, no es pot tractar bé a tots, aleshores es concentra, crec, en els que s'ha de concentrar, i la resta, pues, mira, ja arribarà la seqüela algun dia, no? Però vull dir, és que no hi ha temps per més. Vull dir, que...
2: Sí, la pel·li està, jo crec que està al límit de saturar amb els personatges, eh? Que jo entenc que, no, els que som una mica més fans, ah, doncs mira aquest, però està al límit, no? I jo crec que no dona temps a desenvolupar, no? Tots els personatges, fa pinzellades, i jo crec que la Fatillera i altres personatges pues, queden més en un segon pla. Però per mi, tot i que en He-Man ha estat el lector, ha estat una, hòstia, una grata sorpresa, a mi en Jared Leto m'ha encantat. Encantat, sí, sí. I li ha donat aquest punt tragicòmic, no? que jo entenc que ha de tenir l'Skeletor. Però, ostres, jo, a mi m'agrada molt. No m'esperava que l'Skeletor marqués tant, no? El tempo narratiu en la història, i això que tampoc és que surti tant, no? O sigui que, bueno, clar, però a mi m'ha agradat.
0: Jo penso que també el gran secret de l'Skeletor, i no només de l'Skeletor, és que tots són prostètics. És a dir, no tenim un Skeletor digital ni personatges digitals. O sigui, és el propi Jared Leto embotit en un vestit, que a més el tio, com que no es podia posar una calavera, es va pintar la cara de vermell simulant ser sang, cosa que va sortir de la seva pròpia iniciativa, perquè la gent que el veiés allà al plató s'imaginés la calavera o que veiés la seva cara xunga, no? Aleshores, bueno, en aquest sentit, molt bé l'actor, i sí que és veritat que la veu doncs, l'hem vist distorsionada una mica, etc, però és que és el que toca, i ho fa molt bé. No, o sigui, és que no hi ha res més a dir.
2: No m'ha agradat, en la versió doblada, que això no m'ho heu de dir vosaltres, no m'ha agradat molt el riure. Perquè jo el riure, en la versió original, o sempre el tenia com més agut, i en la versió doblada és més greu. No? No sé si a la versió original és més agut i...
3: No, és greu també, és quasi igual, David? Però sí que és veritat que la versió original té una cosa molt guai, i és que imita un accent com british-alemany, l'Skeletor, sí, que la doblada és neutra. Oh. Vull dir, perquè marca les erres molt... I no, sí. És com un british pur, no? Però amb deje nazi.
2: O sigui que... Nazi, sí, ara estava pensant.
1: Mm. Bueno, està fet... En Travis Knight ha parlat d'això, que volien extrapolar aquell Skeletor dels dibuixos, que també tenia... Diu que potser la veu de l'Skeletor i el riure el ridiculitzaven una mica, no? I que era la manera de compensar, com que era tan terrorífic i la sèrie la miraven els nens, doncs és una manera de treure-li aquest terror, no?, al personatge. I aquí volien aconseguir un efecte també de veu diferenciat, i li han fet aquest accent tan simpàtic. Bueno, a mi la veritat és que li queda molt bé, la versió original. A mi m'ha agradat.
0: Un parell de qüestions tècniques abans de tancar aquest bloc. Havies parlat, Paco, anteriorment dels efectes especials. Jo no li he vist massa problemes. Entenc que també és una adaptació d'una sèrie d'animació i que, per tant, potser hi ha algun croma que es noti una mica, però tampoc li he vist res greu en quant a fotografia. A més, és una pel·lícula molt lluminosa, plena de color, com del que s'ha d'esperar d'una adaptació d'una proposta animada. Travis Knight ve el món de l'animació, per tant, jo crec que aquesta combinació en aquesta part digital amb molt efecte pràctic, amb molta pròtesi tal, ha quedat molt bé. I l'altra és la banda sonora de Daniel Pemberton. Per mi, amunt de tot, aquest home ja té l'Oscar guanyat aquest any, des del meu punt de vista, perquè és la millor banda sonora de... no d'aquest any, que fa anys que no escolto, perquè... Avui en dia, que vas a veure una pel·lícula i no te'n recordes de la banda sonora, desdoleu-ho que no passa amb aquesta pel·lícula. És una banda sonora molt vuitantera. A més, aquest senyor ja ve de fer. Totes les de Spider-Man, de l'Spider-Verse, són seves, les bandes sonora. Acaba de fer també la de Project Hail Mary, i jo crec que ja amb la de Masters de l'Univers és que l'ha clavat la fanfària, etc. Aquest punt també Flash Gordon, no?, que té la pròpia pel·lícula. Doncs si jo vull transmetre les sensacions de Flash Gordon, què tinc de Queen? Brian May. Vine a Brian May, fot la guitarra aquí sobre la meva banda sonora. I queda tan bé, o sigui, és tan bo, jo és que directament està en el top de les meves bandes sonores ja aquesta pel·lícula.
3: Sí, aquest home, el Pemberton, o Pemberton, com es diu?
0: Pemberton.
3: Pebrot, el senyor Pebrot, va fer fa 6-7 anys la banda sonora del Rei Arturo d'en Guy Ritchie.
0: Sí.
3: És el millor de la pel·li.
0: Et t'anava a dir, perquè la pel·li és bastant merdot, eh?
3: No, bueno, jo m'ho vaig passar bé, vull dir, tampoc li demano... Bueno, pues la banda sonora està tan guai que està feta moltes vegades en sorolls de... Bueno, aquí també es nota, hi ha com una part que són cadenes, i ha fet música a partir de la cadena, la banda sonora, però la del Rei Arturo tenia una cançó que estava feta amb, amb exhalacions de quan estàs corrent que et persegueixen, i feia tot el tempo de la cançó amb allò. Vull dir que és un tio que a part investiga, no només es queda amb els instruments de vent, corda i percussió, sinó que el tio investiga i li passa una mica allò del Goranson, no? que són noves generacions que estan investigant el so, i si escolteu bé la banda sonora de Masters, a part d'haver dues o tres guitarres elèctriques, a part de la d'en Brian May, sembla que estigui gravada en un estudi de so amb una reverb, és a dir, que com si hagués gravat com t'ho diria, un concert, no? No és el so pulcre, sinó que es nota que està enguarrat i és un... Vamos, i és meravell. El tema d'Eternia, que és el leitmotiv, que surt del cine amb la cançó aquesta, eh?
0: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Això dels sons, de fer bandes sonores a base de sons, investigar l'acústica, ja ho feia Ennio Morricone, eh? I això també és una cosa que m'ha agradat, eh? Que coincideixo amb això que diu en Paco. I, bueno, i aquesta connotació, aquest Queen, no?, dels 80, Flash Gordon, a mi bueno, m'ha agradat molt, la banda sonora. I estic d'acord que això, que últimament bandes sonores se'n parla poc no acaben d'associar-se bé amb la imatge, no? La banda sonora ha de tenir una mica aquest joc, no?, a pantalla. I a He-Man, Masters de l'Universo, doncs, trobo que és un personatge més. Això en quant a la música. I en quant als efectes, a mi els efectes m'han encantat. Jo, en CGI, no CGI, jo me'ls he menjat i he trobat que aquesta fusió entre colorista, que li queda molt bé a Eternia, no? Que és molt de color i color molt viu, molt intens, no? Molt de fantasia, fins i tot amb tocs de neó, tot això a mi m'ha encantat. Ha fet una mica com que sigui un segell, no?, visual d'aquest apartat de la pel·lícula, o sigui que en aquest sentit també bastant bé. A més, comparant d'on veníem, o sigui que, bueno, llueix molt la pantalla, llueix molt.
4: All that stuff that only exists in legends and bedtime stories. Talking tigers, spaceships, and magic swords that can make a man as mighty as a god. Where I come from, that stuff is real. Why did you send me away?
5: I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you.
0: Doncs va, anem a parlar de les diferents trames. Ho anirem fent en blocs, val? Jo us comento quins temes anem tractant i vosaltres dieu. Començarem amb la part ben bé inicial, que són la dels crèdits i la narració que té la pel·lícula de la presentació del món d'Eternia, no? Que aquí, bueno, hi ha coses molt, molt guais, no? Com el lleó de la metro, en aquest cas substituït per en Cringer, no? Que és una cosa que hi ha a Amazon, hi ha les ovelles detectives que dèiem, feia com que el lleó balava, no? En lloc de... Aquí traiem el lleó i posem en Cringer Battlecat substituint el lleó de la metro, no? Trobo que està molt ben clavat. I llavors tota la part, el que és de narració, de situar l'espectador, de què és Eternia, qui és ell com a príncep, Adam, com passa volant a través de diferents indrets del que és Eternia, no? Veiem alguns indrets coneguts, com la Vall dels Dracs, així com Darksmoke, les muntanyes de gel, el nord d'Eternia, no? Que aquest és l'únic drac que passa per allà, que em sembla que... O sigui, Eternia no és un lloc que hi hagi masses dracs, però aquest és l'únic drac que coneixem del món de Masters de l'Univers. I aquí és on veiem tot aquest paisatge que està rodat en part als Dolomites al nord d'Itàlia, totes aquestes muntanyes escarpades que veiem, que són realment precioses, i es refereix a més a altres indrets, no? Els deserts ardents, els boscos encantats i el bosc aquest d'Evergreen, així com la sorra del temps, que també és un dels deserts més grans d'Eternia, i per descomptat no arribem i culminem dintre de la ciutat d'Eternos i el castell de Grayskull. Tot això amb una narració brutal en la qual se'ns presenten els personatges, l'espasa del poder, etc. He trobat una presentació molt potent per començar la pel·lícula i és com que, ostres, un cop vista vaig sentir de... això va bé, anem pel bon camí i això funcionarà. No sé com ho vau veure, aquesta part.
1: Jo, sabeu què vaig pensar? Vaig pensar, ostres, això els fans de Masters deuen estar ara babejant ja, salivant, perquè és una bona presentació. A mi m'agrada molt la fantasia, per tant, aquesta pel·lícula ja em guanya per la part de fantasia, perquè, tot i que no era seguidora dels Masters de l'univers, però llegia molta fantasia, com en Travis Knight, que també llegia molts còmics i molta fantasia. A mi m'ha agradat, perquè a mi aquest món... És que aquests mons de bruixes, bruixots, fantasia, èpica, m'agraden molt. Tipus medieval, cosa rústica, perquè allà no hi ha ni una aixeta. Paco, no hi ha ni una aixeta, Eternia. Ho has vist? És que no sé, què fan? Vull dir, res, ni una dutxa, ni una aixeta, ni un lavabo, res. Com jugàveu? Què fèieu?
3: Però mira quin cabell que té.
1: Ah, sí. Ai, sí, que aquí havíem de parlar, eh? Ostres, ai, quina palambrera que té l'Adam, eh? No està gens malament. I bé, et van presentar de mica en mica aquesta manera de planejar, no? Van presentar de mica en mica aquest planeta, aquest món, aquest... És un planeta, no?
0: Sí, planeta Eternia, sí, sí. Per cert, parlant de guinyos a la pel·lícula de l'any 87, crec que el més evident, no?, és l'aparició de Dolph Lundgren en el moment de la Terra en què l'Adam intenta, doncs, vol posar-se en forma i se'n va al gimnàs, no?, i bueno, allà troba els James Bros i totes aquestes històries.
1: Home, aquest gimnàs, déu-n'hi-do, la gent catxes que hi ha, eh?
0: Sí. I trobem a Dolph Lundgren, moment...
1: Sí, bueno, sí.
0: És un dels bons moments que té aquesta pel·lícula, no?, aquest cameo, que a més Dolph Lundgren ha participat en tota la promoció de la pel·li, eh? Que jo no sabia si participava per solidaritat o és que tenia algun cameo. Efectivament, doncs, té aquest cameo.
3: I és molt guai, perquè es justifica dient me has ocupado mi sitio, no? De...
0: Sí.
3: Està molt bé, està molt bé. I li dona el consell que després utilitza en He-Man a la lluita final contra Skeletor. Li diu lo de... Bueno,
0: que el poder està dins seu i tot això, no?
3: Sí, sí. No, i quan ja... en va i li diu good journey, no? La buen destino.
0: Sí.
3: Dius, hòstia, que guai. I que han respectat bé aquesta figura. No l'han maltractat com altres pel·lis, no? Que moltes vegades és un cameo de... Jo què sé, recordo l'Equipo A, que vam veure en David i jo fa 15 o 16 anys al cinema, que quan l'actor que fa de Fènix es troba amb el Fènix de la sèrie original, es troben a una porta i diu, hola, hola. I vull dir, aquí amb Dolph Lundgren fa un paper...
0: Sí.
3: És una sessió de rodatge, però està molt ben fotut.
6: Haig de dir que el cameo dels Fènix té certa gràcia, eh? Perquè surt de la sauna i li diu que no es passi perquè va malament per la pell i té certa gràcia, eh? També, però bueno...
3: Sí, compro.
6: Sí, a mi m'ha agradat molt l'aparició del Dolph Lundgren i, bueno, jo crec que tota la peli es nota que està fet amb molt d'amor i amb molt de respecte a tot el que hi ha, a tot el lore aquest, a tot el que ja s'ha creat prèviament, inclosa la peli, els dibuixos, tot s'ha volgut tractar amb respecte i això en conjunt es nota. I amb el tractament d'en Dolph Lundgren en aquesta aparició és molt divertida i entranyable, eh? Alhora.
0: Sona de fons el Boys Don't Cry, que també és una manera de recalcar tota aquesta part, no?, sobre el tema de la masculinitat que parlàvem abans.
3: No, res, volia afegir una cosa d'en Dolph Lundgren, que a part de ser actor de Rocky, pues, de He-Man, de les pel·lis aquestes rares que va fer, va ser el Punisher també, no?
0: Sí.
3: Bueno, pues, ell, bueno, que sabeu que el tio té estudis i el tio és enginyer químic.
0: Doncs va, anem a Eternia, arribem a una Eternia que ja res té a veure amb l'Eternia que hem vist al principi de la pel·lícula, no? Està un paratge allò destruït, desfassat, arriben els personatges... Aquí, doncs, amb una situació completament diferent. S'estan amagant en una part que això seria una referència subtèrnia, no?, que és aquest regne subterrani que hi ha darrere d'Eternia, etcètera, no? I que és això, i els foten allà en una presó amb en Man-at-Arms borratxo perdut, que al principi no el veiem, no?, perquè els foten allà, els tanquen, com que què veniu a fer aquí, no? A més, em fa molta gràcia, en aquest cas... Ell, per demostrar que és el príncep Adam, li ensenya el carnet de conduir d'Oklahoma City en plan de, ei, no, que sóc jo, no? Bueno, està bé.
3: No, està bé. Una cosa, si el Manatar borratxo està a la cel·la aquesta custodiat, està, no?, està a la garjola i ja porta un temps, per lo que dona a entendre, no?
0: Sí.
3: Qui li passa l'alcohol? La Tila, no?
0: No, jo entenc que el foten a la cel·la quan s'emborratxa. És a dir, quan el tio està més o menys bé, el tenen per allà, i quan s'emborratxa el foten a la cel·la. Perquè és una cel·la una mica sui generis, que té la vigilància justa i... Bueno.
3: Vale.
1: A més, hi entra la Tila com vol, a la cel·la.
0: Sí.
1: Hi entra, surt i...
0: En teoria la posen també a ella per acompanyar en l'Adam, no? Perquè està donant la versió aquesta que és el príncep i tal, i els altres no s'ho creuen.
3: Però a algú li passa alcohol, eh?
0: Sí.
1: Aigua no n'hi ha, però alcohol es veu que sí.
0: Bueno, aquí es comença a crear aquesta relació també amb Roboto, no? Que es troben aquí...
1: Sí,
0: i... Que no només és una rumba, sinó que, doncs, no, perquè al principi és de neteja, o sigui, passa l'escombra directament al robot de la cel·la.
1: Està ben farta, o farta, no?
0: Farta, sí,
1: Roboto
0: seria...
1: Roboto és farta.
0: Sí, seria Robota, però és Roboto.
1: Sí.
0: I, pues, fot la paret a terra i vinga, va, què voleu fer? Aquí surten ja, comencen a sortir uns quants dels dolents d'Skeletor, quan ja ataca Skeletor aquesta base de Subternia, no? Tenim a Triclops, que també és d'aquests típics dolents, que és molt xulo, no?, que se li girava aquesta part de la vista i que tenia diferents ulls i diferents tipus de visions. De fet, tenia tres tipus de visió: visió nocturna, gamma visió i distavisió. Vull dir que tenia de tot. Tenim a Pig-Boy, que aquest Pig-Boy és un personatge que surt de la pel·li del 87. No és una joguina Pig-Boy, que és aquest que té cara de porc.
3: Sí, és un homenatge també a la pel·li del... Sí. Que la mare van fer llonganistes, no?
6: Sí que ho diuen, no?
0: I llavors, quan apareix Skeletor, aquí ja per fi el veiem portant la seva vara, aquesta vara que porta com... Bueno, el bastó del caos d'Skeletor, que té forma de cabra, que és ja el que li faltava al personatge per tenir aquesta estètica completa, no? Brutal, perquè recordem que en origen també... que això es va canviar, perquè la sèrie de televisió no era així, l'espasa del poder estava dividit en dos, tu havies d'ajuntar l'espasa de He-Man i d'Skeletor, ara no, ja, de fet, això es va canviar, la pròpia sèrie, doncs, l'espasa, diguéssim, només és la de He-Man, i cada vegada, doncs, ha tingut més importància aquest bastó d'Skeletor. Doncs, i en aquest punt que ja estem allà a la cova, es produeix ja la lluita, aquesta lluita transformadora, no?, bàsicament entre Trapjaw i Adam, fins que, doncs, agafa el poder i es converteix en He-Man. Moment àlgid de la pel·lícula, no? Jo, aquesta transformació, bàsicament, era la transformació somiada visualment. Hosti, és que és boníssim. És brutal, perquè, a més, al igual que la sèrie d'animació, en el moment aquest que tu ja veus a He-Man, doncs veus el castell de Grayskull de fons, no?, amb una imatge, vull dir que... Bueno, pell de gallina, jo crec que ha estat un dels moments àlgids de la peli.
6: Sí, una cosa que s'han patat, no?, era això de la doble identitat, no? Perquè els dibuixos sí que mantenia el secret. Bueno, fan la conya al final, però sempre es transformava com en Clark Kent anant a la cabina de telèfon.
0: Sí, però no? això era... Jo d'aquelles coses que mai vaig entendre, perquè... O sigui,
6: no, ja, jo tampoc, però dic...
0: perquè si el personatge és que...
6: Per això han fet la broma al final, jo ja ho entenc.
0: Ja, no té ni ulleres, vull dir que la cara és la mateixa. El Nino era el mateix, però vestit. Vull dir, és que no... I el personatge de la sèrie d'animació és que era exactament el mateix. Vull dir, portava aquells pantalons lila i la xupa vermella, però...
3: A la sèrie de Revelations està bé, perquè posen el príncipe Adam com un nano de 15-16 anys i quan es transforma en He-Man. Però clar, els ninos i la sèrie d'animació era com... Sí,
0: aquí, doncs, a la transformació sí que hi ha alguns petits canvis. El cabell, sobretot, el cabell és millor, no? Està més ben pentinat, està més arreglat.
1: Què vols dir? Ah, sí. Com a He-Man?
0: Sí, com a He-Man porta...
1: No, però és una cabellera molt propi dels 80, no? De Príncipe...
0: Sí, exacte. Príncipe Adam, en aquest cas.
6: Vull dir... Els 80 portaven... Això... Una gominola... Ai, gominola, què dic
1: gomina.
6: Jo ara? Gomina o... O laca, ficaven els 80... Aquí encara, és una granyeta arregladeta.
1: Sí, però és una mitja melena molt retallada, que no és ni escalada ni res, eh? Vull dir que...
6: Sí.
1: Que sí que te recorda millorat, per suposat, aquella mitja melena dels 80, no? Dels prínceps, també, que se suposava que havien d'anar per lluir... A més, és ros, vull dir que...
6: Sí.
1: T'ha agradat, amb... Paco, aquesta cavallera?
6: Ha sortit a, sí, en el, no, programa, no. De, el programa de Jimmy Fallon, ha sortit amb la cavallera de, dels dibuixos. No sé
0: ah,
6: si
0: sí, amb una perruca, sí, sí. Ah.
6: Fent una mica la conya, bé, no?
1: Clar, i... és que la dels dibuixos, jo no sé com ha sortit amb en Jimmy Fallon, però és groc canari, o sigui, és, sí, clar, sí, és un bueno, groc que avui dia no...
6: És que era així, no. Els dibuixos, era així.
3: Va, sí, sí. No, una cosa que vaig aprendre perquè vam fer aquest cabell als dibuixos era perquè li podíem donar la volta al personatge i mantenia la, una simetria al cabell que no havien de redibuixar. És a dir, per exemple, l'orco, l'emblema que té era un altre, però li van fer un cercle de la O perquè podien girar el personatge, aprofitar el disseny del personatge per girar-lo i no haver de redibuixar ni cabell, ni lletres, ni res. Mm-hmm. I el mateix amb el cabell de He-Man i és tot simètric per donar-li la volta i no haver de canviar el personatge.
1: Mm-hmm.
3: Per això el cabell aquest.
0: També van una mica aquí de sobrats, val a dir, i és potser això el moment més baix entre tota aquesta història, perquè doncs, es retroba He-Man amb el seu pare. A cop de força penses que ho has d'aconseguir tot i al final la força és el que acaba matant el pare, no? Perquè intentant escapar, li ha agafat l'espasa, acaba tirant unes pedres, les pedres acaben caient sobre el pare, no? Un desastre, i aquella paret doncs, l'acaba matant a través d'aquest raig que ha disparat a través de l'espasa.
3: La mort del pare, una mica...
6: Impostada, no? Sí.
0: Perquè tocava, perquè tocava.
6: Li falta... sí. Sí, però li falta drama. És un drama que no et creus. Jo no m'acabo de creure. De fet, em penso que no és mort. Que reapareixerà després, no sé, molt, també molt estranyament, amb un... és una seqüència que té una mica de caos. I ja us dic, jo, amb la peli, amb el que tinc més problemes és amb el drama. El drama no me l'acabo de creure, ni amb Anna reapareixerà després, no sé, molt, també molt estranyament, amb un... és una seqüència que té una mica de caos. I ja us dic, jo, amb la peli, amb el que tinc més problemes...

0: m'ha colpit.
1: Jo l'única cosa que, sí, el que diu en David, després de la mort aquesta, engarjolen un altre cop a l'Adam, que ja va vestit d'humà amb la camisa rosa,
0: sí.
1: Li han tret l'espasa, sí. Suposo que es caga també una mica, no? Perquè després el poder és d'ell, no és de l'espasa, però treure-li l'espasa es torna un altre cop a ser Adam. És raro, no? Jo sé que la Marta estava desitjant que no tornés amb la roba de la Terra, no? Que anés...
2: Sí, perquè a més va brut, clar. Va molt brut.
3: A més, la roba de la Terra, jo pensava que havia quedat destruïda, no? Perquè hi ha un moment en què que un cop ja s'està convertint, com que va despullat, diguéssim, encara que no es vegi res, i, i aquella roba com... Però, no, no.
2: Però ell mateix fa la broma, l'Adam mateix, diu, això com va? Quan me transformo, la roba que portava... És boníssim, perquè...
1: És veritat, és veritat.
2: Això està molt bé, perquè ho hem vist mil vegades en Superman, amb Hulk, que destrossa la roba... No? I dius, això com... És una picada d'ullet també als que ja hem vist o hem llegit còmics de superherois que es transformen i dius... Clar,
0: però aquest es transforma per màgia, no?
2: Sí.
0: És el poder i...
2: Però
0: clar,
2: la roba on va a parar, no? I llavors és màgic perquè quan torna a ser humà, que no és He-Man, sinó que és l'Adam, doncs li torna el cos sense haver-se de vestir.
3: Doncs vinga, ja un cop arribat en aquest punt, surten de la presó allà, que em va fer gràcia també la manera... O sigui, tot, no? Primer, perquè sona el Princess of the Universe de Queen, no? Que és d'aquests moments que molen, que és aquella cançó que havíem esmentat abans que surt a la pel·lícula de Los Inmortales.
2: Que surten amb el fum.
3: Exacte, sí, sí, que es posen a tossir. Que, bueno,
2: és que és molt bo. És com un darrere les càmeres, no? Ara, tota l'èpica...
0: És una mica Guardianes de la Galàxia,
3: sí.
0: Eh? Aquest moment...
2: Aquest humor que et desmunta l'escena, no? Que l'èpica la desmunta.
1: Desmitifica el mite. Sí.
3: Per cert, el videoclip de la cançó de Princess of the Universe el va rodar el mateix Ronan Mulcahy, que va ser el director dels Immortals. Aquí aquesta autorreferència que primer a Queen per aquest to Flash Gordon i l'altra per al tema d'haver esmentat els Immortals anteriorment, que li encaixa molt bé, la cançó, a més, Princess of the Universe, o sigui, ja el propi títol de la cançó ja t'està dient moltes coses a l'hora, no?
2: Aquí jo tenia un dubte, que abans, quan en David deia que hi ha molts personatges i que hi ha algun punt que es pot saturar fins i tot, no? Que arribes al límit, hi ha un personatge que no li trobo, que és la Diane. No li acabo de trobar el valor que té en la història. Vull dir...
3: No té cap. O sigui, és que no... Bé, Diane, que és la de les pistoles. Aquest és un personatge... O sigui, que la veiem de petita que assetja l'Adam, no? És de les que l'assetgen, etcètera. Té un paper... Bueno, no diré important, però sí que dintre d'aquests secundaris, més o menys a l'altura de la resta de màsters, no? Desconeixem bastant del que són les seves habilitats o poders, però sí veiem que fa servir aquestes pistoles dobles, no? Per atacar, per lluitar, i és un personatge que només apareix en els còmics, en les tires de premsa dels anys 80, amb les seves pistoles, això, bessones. Però no és un personatge que haguéssim tornat a veure, ni diria jo que no hi ha cap nino, és a dir, que...
0: És que jo no recordo cap nino d'aquest personatge.
3: No, és que no hi és. No. Apareix això en les tires de premsa dels diaris dels màsters, apareixia aquest personatge.
2: És una pistolera.
3: Sí, sí, sí. I dintre d'aquesta qüestió de intentem portar aquesta pel·lícula en major o menor mesura referents a totes les altres coses que s'han fet sobre màsters, incorporen aquest personatge aquí. Però vaja, que a banda d'això...
2: No sé, vosaltres vaig pensar, segurament li trobeu el vincle, però no acabava de veure l'encaix aquí. A banda que va ser una matona d'en He-Man quan era petit.
1: No, però jo crec que l'estan preparant, i aquesta és una altra part, perquè el Man at Arms es jubili, mori, i aquesta agafi el rol de Woman
3: at Arms. Que no. Que no.
2: Home, no.
1: Una cirrosis té aquest home, segur. Té el pàncreas i el fetge ha fet una merda.
3: Que no, que m'ha agradat molt a mi el Man at Arms tal com l'han retratat a Idris Elba. I aquest final ens queda bàsicament el que seria que ens situa totalment a la sèrie d'animació de Filmation, que és un... Bueno, jo estava ja llàgrima viva, en aquest moment, perquè és que són tantes coses que en dos o tres minuts intenten col·locar-te de la sèrie de televisió.
1: Fins i tot la roba ja és la de la sèrie, no? La Tila va vestida com la sèrie, Adam també...
3: Sí, l'Adam va amb el vestit aquest que havíem vist a la...

0: La sèrie de televisió.
1: El príncep.
0: Sí, una mica més ben treballat, no? Més actualitzat, però els colors també són els mateixos. I també, doncs, el que deies, no? Tila, que portava un uniforme diferent, porta ja un uniforme que s'assembla també tant a la sèrie de dibuixos com al de la joguina, en aquest moment. I també tenim aquesta història d'on surten els noms, que, bueno, ja hem parlat abans, no?, el moment aquest de posar-se a si mateix el nom de He-Man, no?, que, bueno, va traient aquesta... fent la conya altra vegada, no?, de sobre la masculinitat del nom o com entendre la masculinitat, i fins i tot també el nom que, de Tila, que tampoc, doncs, no l'havien dit, que és el de Warriors Goddess, no?, deessa guerrera, que també era el nom que tenia la joguina.
2: Sí, la descripció, no? Cada nino tenia una descripció. L'esqueleto era, no sé què, Master of Destruction, no? O algo així, Lord Evil of Destruction. I sí, portava allò de Diosa Guerrera a la caixa de la Tila.
0: Sí, sí. I llavors també hi ha aquest moment de... quan estan allà conversant, diguéssim, els masters, i es posen a riure com si fossin els dibuixos animats, amb els braços... doncs amb aquesta postura que tenien i fent ho, ho, ho, ho, que era els típics plànols aquests de que quan es reunien tots els personatges es posaven a riure. Fins i tot Cringer se'ls queda mirant com que, i ara aquests, què estan fent?
2: La,
0: no?
2: La mirada d'en Cringer és la nostra, no?
0: Totalment. Però aquest moment em va encantar, perquè jo també em vaig posar a riure allà, perquè és un moment que te transporta, que és el que té la pel·lícula. Aquesta pel·li te transporta directament al teu jo de quan tenies 10 anys, o quan vas veure els màsters a l'edat que fos, aquella sèrie de televisió, no? Bé, en tot cas, en aquest moment que dèiem abans que ha d'en marxa canviar-se sense que ningú el vegi, que això és una broma a la sèrie de televisió, vull dir, ja, tothom sap que Adam i He-Man són el mateix. Allà només ho sabia Tila i Ada... Tila no ho sabia, no? Ho sabia Man-At-Arms, de fet...
1: Man-At-Arms, Man-At-Arms.
0: Sí, tenia la identitat secreta amb Tila que... Sí, sí. Però en aquest cas és diferent i, bueno, aquí hi ha aquesta petita broma, els altres se'l van mirant en plan aquest que va fer, si és que no entenem, no?, perquè va amagar-se a l'hora de canviar-se, si... Però bé, en fi. I acaba anant, es parla d'acabar al poble Avion. El poble Avion són aquesta civilització de simis alats que viuen a les muntanyes místiques, que hi ha el personatge d'Estratos, no?, que em sembla que pertany en aquesta civilització. I el que m'agrada molt també és com acaba la pel·lícula amb aquest plànol, no?, de He-Man muntat sobre Battlecat. Per fi Battlecat amb la seva pròpia armadura i He-Man aixecant l'espasa. I a més hi ha una cosa que es transporta també directament als anys 80, que congela el fotograma. En aquest moment, a la imatge, abans on surt el logo de la pel·lícula, no?, que és 80.
1: Aquí haurien d'haver ficat la sintonia original, o haver fet una variació. A mi, jo ja estava amb la llagrimeta i, hòstia, m'ha faltat això, a mi, eh? Però bueno, molt bé, eh? El tancament és molt maco, està molt bé.
0: Però ja són el tema original quan ja surtia la postcrèdits amb Orko, evidentment.
1: Sí. Que... però molt subtil i és una cosa molt, saps, per fer, bueno, per omplir una escena, no amb la,
0: ja
1: t'entenc, el protagonisme o amb la presència que jo crec que mereixia el tema, eh?
0: Bueno, Orko era carn de postcrèdits, no?, en aquesta pel·lícula, perquè no havia sortit a la promoció, etc. Tu estaves esperant que sortís, però encara no sortia, sortirà al final, doncs ha de sortir la postcrèdits, donant el missatge de la pel·lícula.
1: Però és un bolet que surt allà sense cap mena de sentit.
0: No, home, no és un bolet.
1: Home, sí que és un bolet, perquè no surt en tota la pel·li. Surt ara el postcrèdit sense venir quant de res.
0: Ja.
1: Que podia haver hagut algun, durant la pel·li, alguna mena de... si no el vols sortir, però que hi hagués alguna interacció indirecta, alguna cosa... No, surt, ala, ah, mira, ara que ve. No sé, això també crec que ho podien haver treballat una mica més, perquè jo a mi sí que em cau bé l'Orko. I si no surt al principi, per què surt ara d'aquesta manera?
0: Podria ser que hi hagués estat, perquè la pel·lícula té com uns 3/4 d'hora d'escenes eliminades.
1: Eliminades, sí, també podria ser, evidentment.
0: Per tant, podria ser... clar. Doncs va, vinga, que ja hem acabat.
2: He de marxar a Eternia, jo.
3: Molt bé.
0: Doncs Paco, David, Marta, gràcies per estar avui aquí i si tornen a haver-hi més coses de Masters, aquí serem nosaltres.
2: Perfecte.
3: Fins aviat.
0: Va, una abraçada.
1: Adéu.
0: La setmana vinent ens debatem entre una pel·lícula que ja us podeu imaginar quina serà i la nova temporada d'una sèrie que fa anys que analitzem. Què serà? Fins aleshores, cuideu-vos moltíssim, perquè ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Assassinato y la tercera planta, una pel·lícula de Rémy Besançon que podrem veure tant dissabte com diumenge. La Colette és professora especialitzada en cinema d'Alfred Hitchcock. Sospita que el seu nou veí del davant ha matat la seva dona. El seu marit, en François, un escriptor de novel·les d'intriga una mica antiquades, es mostra escèptic arran del suposat crim. Malgrat tot, s'embarquen en una rocambolesca investigació en què la rutina no sembla ser l'única cosa que pot matar una parella. Podrem veure la pel·lícula aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en francès i subtitulada en castellà, o doblada a 2:15. Diumenge, també a les 5 de la tarda i a un quart de 8 del vespre, i dilluns, a un quart de 8, com sempre, al Teatre Municipal de Palafrugell, i són unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Cap Roig Festival presenta...
2: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
2: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
2: Cap Roig Festival, l'has de viure.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: La música que es crea a casa nostra sona primer a Ràdio Palafrugell.
1: 10.000 llavors seguiran plantant. Veu del bo rugeix quan sent que l'estan expropiant. I desperta ja, lluita pel planeta. Quan vagis cap al riu veuràs que l'aigua està ben neta de veritat. M'estic cansant d'aquesta societat. Presses, il·lusions, asfalt, residus, vanitat. Si només entenguessin que un sol pas ja som fora, que la vida és senzilla i que l'amor tot ho millora. I sí, sí, ja, ja qui era dins, esperit, posit al bosc. Senta't sota un arbre i sentiràs el cor més gros. I aquí és on la màgia m'ha portat, i ara em sento grat, sincronitzat al seu costat. I la veritat, que només vull que facis això, viu la teva vida, aprofita-la sense por. Cuides pot brotar i donar color. Perquè és l'unió, la cançó, el verd dels arbres i el tronc. Trobar la paraula exacta que et fa sentir millor. Creure en tu mateix com ho feies abans d'ahir. L'emoció de viure lliures i poder-ho compartir. I somiant, anant volant, trobant el ritme i cantant. Amb la nostra bona gent seguirem aquí rapejant, representant amb la nostra vida aquesta cançó. Som els fills dels pros que vibren aportant amor i color. Sí, sí, sí.

0: Ràdio Palafrugell. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran, com bé diem, demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. Mentre en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. Igualment també es demana extremar aquestes precaucions fora d'aquestes zones. I és que en total avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'Agents Rurals, asseguren que han cremat 4 hectàrees. Seguim a Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I parlem, canviem de terç, i parlem d'educació, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant tot l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Escoltem a Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes que faran el curs vinent.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: Rodrigo també ha dit que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances a mitjans de juliol. I encara seguim en plana política perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura del judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez Begoña Gómez. S'acusa de delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. I també li han retirat el passaport. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia només migdia que havien signat aquests dos països un alto al foc per cessar les hostilitats. I en plana de successos, els bombers han rescatat avui dissabte un motorista precipitat per un barranc al voral de la C-462 prop de Jussà i Tuixén, a l'Alt Urgell. Per ara, aquesta persona se l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I en esports, a les 8, el Barça de bàsquet s'enfronta al València Bàsquet en el segon partit del final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: La cultura cura, un programa per a cors inquiets. Pilar Fornés conversa sobre la cultura i la vida amb convidats protagonistes del món creatiu gironí. Cada dijous a 3:45 de la tarda i quan vulguis en podcast a gironafm.cat.

0: Eduard, recordes quan vas escriure, composar la cançó Gràcies? Que és del primer, del segon, del tercer, del quart disc, te'n recordes?
1: És de l'últim que vaig fer.
0: Del darrer disc.
1: Del darrer disc, que es diu Un pam de net. Sí, ara fa temps que no l'escoltava i sí, sí.
0: Doncs és una cançó preciosa. Per exemple, dius en un dels poemes, que per mi això és poesia, no? Gràcies, tristesa, per despullar-me. I recuperes aquesta... l'emoció de la tristesa pot ser neteja, saps? Això dit per psicòlegs, que és una emoció que té utilitat orgànica, saps?
1: I tant.
0: I és preciós aquest poema.
1: Sí, és com que t'atreu curasses, no? Per això dic per despullar-me amb tanta tendresa, perquè és també és com una sensació tendra, no? Si la saps acollir...
0: L'alegria també, parles de l'alegria.
1: Sí, quan ben surt el nen, la nit es fa dia. Surt el nen interior, vull dir, el nen que portem a dins, i la nit es fa dia en el sentit de que es fa llum, que hi ha més claretat i...
0: Potser reconeixeu aquesta veu. Avui estem amb Eduard Canimas. Eduard és de la mateixa quinta que jo, i ja tenim una edat. Hem vist de tot, no, Eduard?
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: I hem compartit temporades, èpoques en què els dos estàvem a Girona, que Girona als anys 80 va ser uns moments molt especials. Tu comentes, Eduard, que vas néixer a Sant Feliu de Pallerols i puc dir que ets una mica nòmada o no? M'ho deixes dir-t'ho, no? Et sents així?
1: Sí, tinc un esperit nòmada i sí que és veritat que de jovenet ja vaig fer un viatge que dic... Ara, bueno, quan veig nanos de 16 anys, jo tenia 16 anys, i vaig marxar amb autoestop i vaig estar 2 mesos voltant...
0: Per Europa?
1: Per Espanya.
0: Per Espanya?
1: Sí, agafant trens sense bitllet, fent autoestop. Vaig marxar, em sembla que en 300 pessetes...
0: Què senties? Perquè 16 anys, ara vist ara, és sí. Molt jove. Que tenies que conèixer món, tenies que fugir d'alguna cosa, volies experiència, volies inspiració...
1: Una mica tot, perquè diguéssim que jo, no sé, amb 11 anys vaig deixar com de ser nen, diguéssim. Vaig passar de jugar a pilota i a jugar a futbol i així... no sé, va haver-hi una situació a la meva família, que el meu germà, jo, quan jo tenia 11 anys, ells en tenia 18, 19, i, bueno, i va crear es va produir una mica un drama a casa meva, que ell va deixar la feina, era un bon noi, amb una bona feina, guanyant diners i tal i qual, que els caps de setmana anava d'excursió, i va deixar tot i se'n va anar a viure amb els gitanos a les Pedreres, a muntar una escola, es va fer objector de consciència, va estar a la presó.
0: Aquest era el teu germà gran.
1: Sí.
0: I
1: això,
0: tu eres el petit?
1: Jo era el petit i la meva germana encara era més gran. I tot això a casa va suposar un bastant de drama, sí. I jo vaig absorbir moltes coses així a nivell de qüestionar el sistema capitalista, de qüestionar tot, no? Les relacions humanes, les religions... Bueno, i esclar, jo anava al col·legi a La Salle i em vaig començar a rebotar amb tot.
0: Eres molt sensible, m'has explicat, que la sensibilitat sempre ha estat bandera de la teva vida, no? Com molts artistes.
1: Sí, de fet, la guitarra va aparèixer a la meva vida, que la va portar el meu germà, una guitarra senzilleta, i ell portava discos de, sobretot els que me van a mi impactar més o entrar més, va ser en Pau Riba, en Cisa. Clar, eren cançons que jo en tenia en català, i bueno, i la guitarra va ser com una mica amb tot aquest sidral que vivia a casa, terra trèmol així, no?, emocional. Doncs a mi la guitarra va ser com un flotador.
0: Un refugi.
1: Un refugi, sí. I vaig començar a tocar la guitarra, això, amb 11 anys.
0: Vas anar a alguna classe o vas ser autodidacta?
1: Autodidacta, sí. Suposo que no recordo massa, però el meu germà em devia ensenyar els primers acords, el re, el la i el mi, i amb això ja, ja anava tocant. I després, bueno, anar, no sé, amb amics o així.
0: I el teu germà què et deia en aquella època?
1: Clar, jo el
0: tenies com idealitzat,
1: idealitzat,
0: no?
1: Sí, clar, i tot aquest món, esclar, a mi també em va captivar, m'atreia el rotllo de... bueno, així és més hippie, no? I de qüestionar el sistema capitalista i tot això. I bueno, era una mica tot. I sí, sí, jo anava a col·legi amb una samarreta que deia jo també seré objector. Clar,
0: la imagina't. Recordo, sí. I ho vas aconseguir.
1: Jo també vaig ser objector, sí.
0: Com ha canviat el món, Eduard? Eduard Canimas, que està avui amb nosaltres al programa La Cultura Cura, que és un programa que no m'havia qüestionat molt el nom, però jo sempre he après molt de totes les persones que han passat per aquest programa, aquest curs, que avui és l'últim dia, perquè l'Eduard en una entrevista qüestionaves què era la cultura, no? Jo, el meu programa es diu La Cultura Cura i dic, oi, ara què li diré a l'Eduard si em diu què és per tu la cultura? Ah. I tu ho volia explicar.
1: Sí.
0: Saps? Nosaltres estem des d'aquí, això és una emissora municipal, per la cultura de proximitat, com si diguéssim, no? Mm. La cultura de xarxa, de gent que està amb els mateixos valors que nosaltres, no? Potser no surten molt a la tele o no fan grans concerts, però al final, doncs, sou persones que heu agafat un camí molt, molt valent, segurament, perquè és que quan et apassiones per algú o sents algú, potser no hi ha altres vies, no? Vull dir que amb això jo us admiro molt i t'ho volia comentar, no? Que és aquest tipus de cultura de les persones que no són massa conegudes, però que fan coses que a nosaltres ens agrada. I també a vegades els hi demanem als nostres convidats, si tens ganes, cap al final del programa, que ens recomanis, per exemple, algun llibre o alguna pel·lícula o alguna sèrie o jo què sé, el que vulguis, cultural, o alguna obra de teatre que t'hagi inspirat. I t'ho dic amb temps perquè l'altre dia vaig fer un programa que, pobres, els hi vaig demanar. Van venir les companyes de La Volta i els hi vaig demanar sense dir-los-hi abans. Vull dir que, no sé si amb això m'he explicat, no? Una cultura més, no sé quin nom li podríem... I molt relacionada amb el benestar emocional, no? Nosaltres creiem que la cultura, jo ho he viscut en pròpia pell, ens ajuda a recuperar-nos, ens ajuda a ser més feliços, ens ajuda a, si un dia tens una... Avui jo estava en un bar fent un cafè amb llet i he posat una cançó que m'agrada molt i m'he emocionat. I he pujat de puntuació. Si estava en un 6, potser ja estava en un 7, no? Perquè la música, sobretot, a mi m'arriba molt.
1: Sí.
0: Jo crec que inclús hi ha explicacions neurològiques, sí, sobre el tema. Vull dir que...
1: Sí, clar, la música, sobretot, és com molt via directa, no? Perquè és... La música és vibració i és toca la fibra, sí, és que és total. Així, es toca la fibra i és algun molt ancestral també que ve d'abans del llenguatge, no? Més cognitiu i més mental. Toca alguna cosa molt profunda, molt antiga. I si sí, la música té aquesta cosa, aquesta virtut d'anar molt directe molt endins. I clar, jo, el meu camí ha sigut la música, que després sí que jo quan era petit, ostres, clar, era molt curiós petit, abans dels 11 anys, en 10, 9, 10 anys així, somiava, tenia somni, sentia música orquestral, sentia, i això m'ha quedat gravat, música clàssica, i jo no escoltava música clàssica.
0: I els teus pares no escoltaven
1: tampoc
0: música clàssica?
1: No, és molt curiós, perquè els meus pares, el meu pare sí que li agradava la música, i li hagués agradat ser músic, però aquelles èpoques es veu que el seu pare li va dir deixa't estar
0: però
1: de músic.
0: Però fixa't, va passar del teu pare, et va sí. passar aquest desig, no?
1: Sí, sí.
0: A tu, però
1: és
0: no?
1: curiós, perquè manera... a casa sí. no era una família així culta, diguéssim, eren treballadors i no hi havia ni discos ni llibres a casa. Però aquests somnis de somiar música clàssica i poder posar l'atenció als violins, als vents, no? Era superbonic. I això, segurament per això també vaig sentir una... d'aprendre a tocar el violí, i vaig estar uns anys estudiant el violí. Vaig estudiar al conservatori música i violí.
0: Perquè la família va venir de Sant Feliu, va venir a viure a Girona.
1: Això, de Sant Feliu van venir tots, tota la família a viure a Girona, que jo tenia només 2 anys. Sí.
0: Com van ser aquells anys? De... L'adolescència la passes a Girona?
1: Sí, l'adolescència...
0: I la primera joventut?
1: Bueno, l'adolescència, això... Ah, bueno, jo vaig sortir de l'escola molt rebotat. Van ser 9 anys, perquè vaig repetir un curs.
0: Aquí no t'adaptaves, no?
1: Aquí a la Salle, sí. Precisament ara he entrat a dins. He demanat permís per anar a veure el pati.
0: Mhm.
1: Bueno, ha sigut així una mica...
0: Potent, no?
1: Sí, sí, perquè...
0: Clar, t'han vingut records.
1: Sí, sí. I, bueno... Després han sigut tots els anys d'anar... fins avui, fins al dia d'avui, com d'anar deixant anar tot allò que vam absorbir de petits, no? Tanta... Falta d'amor.
0: Ja.
1: Falta d'amor.
0: D'afecte, d'abraçades, de...
1: Sí.
0: Tenir una autoestima forta, no?
1: Sí, sí. Jo vaig entrar amb 6 o 7 anys a l'escola i, bueno, aquella educació... Era una educació totalment inconscient i autoritària i agressiva, de càstigs, de no valorar-te si no seguies el camí establert i així, si eres una mica diferent... Malament.
0: I no te'n vas donar compte que si seguies el camí que desitjaves seria dur? No, en algun moment que diguis bé, hi ha dues maneres de viure, no? Seguint lo establert.
1: Vostè,
0: sí. Tu sempre vas tenir clar que volies seguir aquest camí.
1: Sí, jo vaig ser rebel. Vaig sortir molt rebotat i això, després vaig anar a l'Institut de Salt, perquè ja vivíem a Santa Eugènia, gairebé el límit.
0: És frontera,
1: sí. I em va tocar anar a Salt. I, esclar, bueno, allà poder també... Era un institut on hi anava més gent, potser del meu tipus.
0: Tarannà,
1: De que havien suspès, de més rebels, així. I, bueno, estava tan així que no vaig acabar ni el primer de BUP.
0: Val.
1: I per això amb 16 anys vaig marxar a viatjar.

0: En quin moment comences a composar i veus que tens prou material per intentar fer un disc?
1: Bé, vaig... Mira,
0: I com ho fas?
1: Sí, no sé... Això, quan vaig començar a tocar la guitarra, bueno, prenia algunes cançonetes d'aquella època. La primera va ser, no sé, la cançó de les balances, no? Quan vindrà el dia en què l'home no se'l pesi amb les balances. I jo plorava cantant això, perquè ja sentia aquest rebuig, no? I aquest, això de valorar-te per lo que fas, no per lo que ets. I ja sentia aquesta cosa, aquesta ferida, no? El rebuig, no? I la falta d'amor, sí, per part dels adults, diguéssim. Bueno, i els meus pares pobres estaven amb el seu tema, vull dir que ja tenien el seu pitote a casa. Total, no sé...
0: No, no hi havia cap tieta ni cap tiet, no, que pogués fer-te acompanyar-te, perquè a vegades a la família,
1: sí,
0: pots
1: veritat,
0: trobar...
1: Doncs no, no.
0: O la teva germana gran.
1: Sí, però ella també després es va casar aquesta mateixa època i ja va marxar. I sí, sí, em vaig quedar bastant així, bastant sol. Sí, els meus pares tenien tota l'atenció
0: amb el gran,
1: i jo em vaig quedar així.
0: A vegades passa que els germans petits queden com una mica així.
1: Sí, a mi em va passar això.
0: Sí.
1: I sí, la guitarra va ser el flotador, no?, un lloc, una balsa on agafar-me. I després, amb 14 anys, vaig començar a escriure alguna cançoneta i tal, però no me'n recordo. Sí, vaig passar una època molt... Bueno, amb això que dèiem de la marihuana i aquella
0: clar,
1: època...
0: Clar, el consum, sí. Tu sabies, sí, que era perillós o
1: no?
0: No, no hi havia informació en aquella època.
1: I això, estar tot el dia al carrer amb els amics i no fer gaire res.
0: Estaves amb músics en aquella època?
1: No.
0: Vas conèixer gent?
1: No.
0: Encara no.
1: Encara
0: no. Vas conèixer més tard,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ja era, no sé, més grandet, això, amb l'Adrià Puntí, devíem tenir 17 anys o així...
0: Sí, perquè l'Adrià estava a Salt,
1: ell
0: també.
1: Ell vivia a Salt,
0: passa que
1: també.
0: Em sembla que és més jove que tu, no? O no? Molt menys.
1: Ostres, ai, ara no t'ho sabria dir, ho confongo amb en Gerard Quintana. No, quasi bé, més o menys.
0: Sou de la
1: igual,
0: mateixa,
1: sí,
0: generació, sí.
1: O inclús té un any més, em sembla.
0: Mm.
1: Bueno, i ell venia a casa i tocava amb la guitarra i jo ja tenia alguna cançó que ell va dir, ostres, quina... De fet, un...
0: Amb l'Adrià us vau ajudar, entenc?
1: Bueno, ajudar, no. Passàvem estona tocant i també anant por ahí i vam tocar una vegada al carrer, a Platja d'Aro, fèiem... I bueno, vam fer una actuació que devia ser la primera que vaig fer a Girona, amb un bar que es deia Jokers. Allà...
0: Te'n recordes quin any devia ser, això?
1: Ostres...
0: 85, 86...
1: Devia ser per right, aquesta època.
0: Vale.
1: Sí, em sembla que tenia 18 anys.
0: Mm.
1: I després, bueno, també no me'n recordo. Tinc lapsos d'aquests.
0: Sí, llavors, en quin moment fas com aquest pas endavant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va ser just després de Sopa de Cabra. Sopa de Cabra ja havien començat, després Un Papa. I ho veure, no sé... Ah, bueno, i després va aparèixer un noi... Jo vivia a sobre del bar Los Padules, que és el carrer dels Torrats.
0: I tant, sí.
1: Que Sopa de
0: molts
1: Cabra
0: records,
1: va,
0: sí,
1: batejar aquell carrer com, sí, el carrer dels Torrats. Doncs jo estava per allà. Hi havia aquest bar i un dia apareix un noi que no sé com va anar, que em va proposar de fer un grup, mm, que va ser Zitzània.
0: Sí.
1: I això va ser el 89-90.
0: Et volia com a cantant de Zitzània.
1: Sí.
0: Perquè t'havia vist o...
1: No me'n recordo, ostres.
0: Però suposo que sí, no?
1: Podés... No sé.
0: Quants anys estàs amb Zitzània?
1: Vam començar això el 90, vam gravar una maqueta, que un caset, que va voltar força per aquí a les comarques de Girona. I, ostres, no recordo els anys, però... Bueno, vam tocar bastant amb Zitzània... I inclús vam guanyar un concurs de maquetes a la revista Enderroc. I després d'aquella època ens van venir com dos o tres discogràfiques inclús venia de Barcelona,
0: sí,
1: per fer una reunió amb nosaltres, que això ara és impensable, que estaven interessats en nosaltres. I teníem dos o tres discogràfiques per escollir i aquí va començar a liar-se la troca i tots volíem signar amb una discogràfica que era la més potent en aquell moment, que era Pickup.
0: Sí.
1: I tots volíem signar el contracte i menys un del grup, que no volia passar pel tubo i que no volia, i que, bueno, jo ho tenia perfectament, però tots els altres teníem ganes d'això, de
0: poder fer un pas endavant.
1: Fer un pas endavant i ser més coneguts i tot això. I més quan ets jove i tota aquesta història, no? I res, i en allà va començar a intentar convèncer i es va anar liant i vam acabar tots enfadats i, bueno, i es va desfer el grup.
0: Llàstima.
1: I després, bueno, per mi va ser una patacada, perquè també amb Zitzània, bueno, tot el malestar interior era com també canalitzar-lo a través de la música i els concerts.
0: Vull dir que tu tenies, estaves en una estructura que t'anava bé, no?
1: Sí, entenc. Però bueno, després també allò que diuen que no hi mal que per bien no venga, perquè potser també haver seguit uns passos, perquè aquella època amb, això amb les drogues i,
0: sí,
1: i tota la història que comportava tocar amb un grup de rock, i teníem molta la cultura aquesta de l'horrit, els dors,
0: no,
1: i tota aquesta gent.
0: I que sabem de qui estem parlant, però hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí,
1: i tant,
0: clar,
1: i tant.
0: A tots nivells, no?
1: I per això també, bueno, això que també penso que
0: potser no era el camí, ja
1: que
0: està.
1: També va anar bé que anés així la cosa.

0: Tu ara vius en un poble de la Garrotxa preciós i estàs com molt connectat, entenc jo, amb la natura, amb la tranquil·litat, el silenci. Això et dona pau? Et fa sentir millor dins de tot el brugit que vivim avui en dia, no? I tu ara que tornes a estar en marxa amb el teu nou projecte, que ja ens vindràs a explicar aquí a la ràdio el setembre-octubre, això t'equilibra, entenc, no? La sí. feina i després poder estar allà, no?
1: Sí, des, no sé, deu fer 8 anys o així que vaig tornar al poble. I sí, la veritat, ja, bueno, també va venir la pandèmia i, esclar, allà sortia a caminar pel bosc. I la veritat sí que això, d'alguna manera, entres en contacte amb la natura i t'ajuda això que la pa, el soroll interior es calmi una mica, no?
0: Uh-huh.
1: Tot aquest brugit intern dels pensaments i això és veritat que caminar pel bosc, m'encanta el mar.
0: El mar on vas? Quina zona t'agrada anar? Tens alguna platja preferida?
1: Sí, m'agrada molt la zona d'allà a la Gola del Ter, llocs així, bueno, i les caletes petites també, però això hi vaig, bueno, a l'hivern o primavera i tardor, ara l'estiu ja no hi vaig perquè està massa saturat. Però sí, el mar també és com... Això que dèiem, que la música te connecta amb algo molt ancestral, el mar també, no?
0: Sí, escoltar-lo.
1: Sí.
0: I tant, que dona pau.
1: Que diuen que venim... Que la vida ve del mar, no? Diuen les primeres... Mm-hmm. No sé com... Els primers éssers vius i així, que... I suposo que també això ho notem.
0: I ara que tens un fi d'any així, aquest tercer trimestre bastant potent, amb tot el teu projecte nou, llibre, música, sí. Què faràs per cuidar-te? Com ho tens? Ja sé que no t'agrada molt programar, tu? T'agrada com viure el dia, però continuaràs fent el que m'explicaves? O...
1: Sí, jo ara, clar, m'ha vingut de nou tanta intensitat de cop...
0: Que... Perquè feia temps que no la tenies, no?
1: Sí, en aquest sentit de sortir a fora. Han sigut com uns anys d'estar dintre una cova, que de fet tinc una cançó que parla d'això, que potser serà el single, que diu, em fa por sortir del cau, em fa por sortir del cau, em fa por amb la disfressa i la cara i aquests ulls tan de gripau. Bueno, és una cançó així una mica divertida, irònica, però que... Mm. Que parla una mica d'això de sortir de fora i mostrar-se, no? Que de vegades... Sí, aquesta sensibilitat que dèiem, doncs, i més ara que tot és tan digital i les xarxes i mostrar-se fora i haver de fer com un personatge, no? Que tot fa mandra, no? També. I de fet, aquest últim... Això és un llibre que és... Aquest nou projecte que estic acabant ja es diu La Còsmica del Caos, no? Que parla una mica així.
0: Quin títol tan maco.
1: Sí, és com buscar la còsmica, seria buscar el sentit o el cor, l'essència de tot plegat, el caos que vivim, no? Tant interiorment com a societat.
0: Doncs Eduard, Eduard Canimas, que ha estat avui músic, compositor, productor, composa el que faci falta, ha estat avui amb nosaltres a La Cultura Cura. Amb tu acabem aquesta temporada, abans de l'estiu. M'ha agradat molt conèixer, em feia molta il·lusió que vinguessis.
1: Gràcies.
0: I vull donar també les gràcies a totes les persones que ens han acompanyat durant aquesta temporada a La Cultura Cura. Girona FM, Ràdio Sal i Ràdio Palafrugell, i també el nostre tècnic de so. Ens veiem al setembre, i que tingueu un bon estiu i que gaudiu sobretot de la natura i el mar. La cultura ja vindrà potser més
1: això.
0: Al setembre
1: això, sí.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Mare meva.
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va por que... I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí. La luz que en tus ojos
2: arde. Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
2: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Cap Roig Festival presenta...
2: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
2: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
2: Cap Roig Festival, l'has de viure.

El que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. El Servei Meteorològic de Catalunya precisament ha actualitzat l'avís de situació meteorològica.

0: lògica de perill per la calor intensa. I és que a partir de demà diumenge a les 2 hi haurà grau de perill màxim, 4 sobre 6, en pràcticament bona part del territori, sobretot excepció a les comarques gironines. Destaquem que sobretot dilluns serà el dia de més calor arreu del territori, segons les primeres afirmacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I en total, per aquesta calor, avui s'han hagut de controlar 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen encara fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades de gent rural, asseguren que ha cremat 4 hectàrees. I també ahir, a Forallac, al Baix Empordà, es va declarar un que avui s'ha donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total de 11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera Flix, a la Ribera d'Ebre, Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I en política, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Tot i que encara han de candelaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, ha assegurat que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. I en plana de successos, demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal del dol pel traspàs dels joves dels dos menors del menor de 13 anys ferit crític i divendres a la platja de la Rabassada, que va acabar morint, i també de l'altre noi de 12 anys que directament ja va morir a la pròpia platja. I és que no han sigut les dues úniques víctimes d'aquest cap de setmana, perquè també un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, de Barcelona. La víctima anava indocumentada. I seguim en plana de successos i parlem que una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Sónar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV, ja han confirmat a fons policials a la CN. Precisament en cultura parlem d'aquest Sónar 2026 que ha tancat amb una assistència de 150.000 espectadors en una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I seguim en esports perquè ara mateix ha començat el partit que enfronta el Barça de bàsquet al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Bascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: ImpactaRètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a ImpactaRètols.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i, sobretot, de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha vist de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions.

0: Un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, el Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlla dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga i de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informa de Tarragona Ràdio Miguel González.
1: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
2: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors van sortir a la mar a feinejar.
1: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
0: Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
1: Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Per demà, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per la calor intensa, precisament perquè demà hi haurà aquesta onada de calor. Després de que les previsions indiquin que el fenomen s'intensificarà aquest diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes a la demarcació de Lleida. I es tanca l'episodi de la crisi de l'antivirus. Avui han rebut l'alta tant els catalans com també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena han resultat negatives a l'última PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden tornar a fer vida normal sense cap restricció. I parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha transmès avui la seva solidaritat a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi dictat l'obertura del judici oral contra ella. L'autor s'ha fet públic que determina

0: Mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol. I canviem de terç i parlem de successos, ja que el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa. Va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera que un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. I encara en plana de successos, una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits de Love Sonar a Barcelona, i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV i han confirmat fonts policials a l'ACN, 10 persones van resultar detingudes la nit de divendres a dissabte per delictes contra la salut pública. Precisament en cultura, el Sonar ha tancat amb assistència de 150.000 espectadors, una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Jussic i d'ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I en esports, el Barça cau a València, el Barça de bàsquet, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Demà serà el torn a Palau i han perdut per 102 a 75 i van 1-1 al general. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Assassinato y la tercera planta, una pel·lícula de Remy Besançon que podrem veure tant dissabte com diumenge. La Colette és professora especialitzada en cinema d'Alfred Hitchcock. Sospita que el seu nou veí del davant ha matat la seva dona. El seu marit, en François, un escriptor de novel·les d'intriga una mica antiquades, es mostra escèptic arran del suposat crim. Malgrat tot, s'embarquen en una rocambolesca investigació en què la rutina no sembla ser l'única cosa que pot matar una parella. Podrem veure la pel·lícula aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a un quart de 8 del vespre, en versió original en francès i subtitulada en castellà, o doblada a 2:15. Diumenge, també a les 5 de la tarda, i a un quart de 8 del vespre, i dilluns, a un quart de 8. Com sempre, al Teatre Municipal de Palafrugell, i són unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Saoleda, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: 45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Escolta Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Tant 5 anys al teu costat.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Som aquí.
1: Som a tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.